l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, benvinguts de nou a una nova edició d'Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, que torna després del parèntesi d'aquesta Setmana Santa. A Actualicat tenim agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui estarem amb en Víctor Arbelo, que ens presentarà el seu tercer disc, que porta per títol Com un laberint, i amb el Guillem Bautista, que també té nou EP al mercat. El títol No està mal. Comencem, i avui ho fem amb Svetlana, que reparteixen actitud i disparen darts a l'escena amb el seu nou senzill, Toy Pegao. Els del Poble Nou tornen a fer de les seves de la mà de Xico a la producció. Toy Pegao.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Recuperem les efemèrides aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Hola, Joan Manuel. Repassem les efemèrides del 13 al 19 d'abril. El 13 d'abril de 2007, els 16 jutges van rebre la medalla d'honor al Parlament de Catalunya. El 14 d'abril de 1920 neix la compositora Rosa Almagro. 30 anys després, el 14 d'abril de 1955, neix el guitarrista i baixista de la Dharma, Carles Vidal. El 14 d'abril de 1957 neix el cantautor de l'Alguer, Claudio Gabriel Sana. I 20 anys després, el 14 d'abril, però de 1977, es publica el disc Deixem que roda la roda del tall. El 14 d'abril de 1979 s'estrena al Teatre de Barcelona l'espectacle Pel broc gros de la Trinca.
3: Ens posaven l'uniforme, bata de ratlles, i ens penjaven la cartera a les espatlles, i ens portaven a un col·legi

biscots a base de plantofades i mastegots. I ens deien quin és d'Austràlia,

aquell maig, mes de Maria, aquells rosaris, aquell fotimer d'estampes i escapularis.

ens grafejava aquella olor de col·legi, rància ferum de llapis de pell de taronja i de pixum. Aquella paret davant, aquells dos quadres

Més efemèrides. El 15 d'abril de 1941 neix el cantant Xavier Elías, membre dels 16 jutges. El 15 d'abril, però de 1963, neix el cantant, guitarrista i compositor, membre dels Pets, Lluís Gavaldà. I el 15 d'abril, però de 2015, va morir la cantautora Teresa Rebull. El 16 d'abril de 1893 neix a Barcelona el compositor Frederic Mompou i 90 anys després, el 16 d'abril de 1983, el cantant nord-català Jordi Barra actua a l'Olímpia de París. El 16 d'abril de 2021 surt el disc Forats Negres de Guineu i també el disc L'Àlbum de l'Alba. El 17 d'abril de 1984 neix el cantautor Cesc Freixas i el 18 d'abril de 2006 Joan Manuel Serrat publica el disc Mo. Dies després, Mo mateix va iniciar una gira de 48 concerts.

0: I seguim repassant les efemèrides i acabam amb el 9 d'abril de 1964, que és quan va néixer el cantautor Joan Amaric.
1: Gràcies, Pamela, i serà ja fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Rebem ara la visita aquí a Actualicat d'en Guillem Bautista, que acaba de treure fa poquets dies un nou EP que porta per títol No està mal. Guillem, hola i benvingut.
1: Bon dia, com esteu?
0: Primer de tot, Guillem, aquest EP No està mal, amb 6 cançons. La teva música veu de manera especial de la cançó d'autor?
1: Veu de manera especial de la cançó d'autor, és correcte, és correcte. Al final composo jo les cançons amb una guitarra, amb un piano, amb un violoncel, i després les vesteixo amb instruments o amb el que cregui que és necessari, sintetitzadors o el que sigui, però sí, veu d'aquí, de molts llocs, però sobretot d'aquí.
0: I després tu li dones el teu toc a més indie o pop o folk.
1: Correcte, correcte, l'estètica.
0: Les cançons, aquestes 6 cançons de No està mal, es troben entre l'alegria i la melancolia?
1: Sí, és una mica el que jo he estat vivint aquest últim any i mig, com portat a l'emoció a les cançons. Vull dir, el que m'ha anat bé a mi per buidar. Bàsicament faig música perquè m'agrada molt escoltar-la i també doncs, crec que és important compartir-la doncs, perquè la gent també la pugui escoltar. I en alguns moments doncs, he estat molt més alegre, en alguns moments he tingut més bajón i es veu reflectit en les cançons. Vull dir, no puc enganyar-me a mi ni a ningú, la veritat.
0: Ha estat produït per tu mateix?
1: Sí, ho he produït jo a casa i després ho hem treballat amb el Roger Rodés a l'estudi Medusa, a Barcelona. I ha sigut un gran aprenentatge, la veritat. Vull dir, jo he gravat quasi tots els instruments i després el Roger doncs, m'ha ajudat amb la producció a nivell de home, aquí això m'agrada, aquí no m'agrada, Guillem, aquí això ho podries gravar una mica millor, no? Que sembla que estaves adormit quan ho vas gravar. Aquí tal, llavors entre els dos ho hem anat fent una mica i ha sigut increïble, la veritat, perquè el Roger té molt de gust, molta experiència i és un tio molt, molt, molt trempat, vull dir que ens ho hem passat molt bé.
0: I també has tingut un parell de col·laboracions molt especials, no?
1: Sí, totalment, totalment. A la cançó de Virgínia podem trobar Mamaduixa i Scotty DK, dos grans amics que hem composat la cançó junts, l'hem fet junts i ja l'hem publicat. D'aquí poc farem un videoclip molt xulo, quan tinguem una mica de temps, perquè ara no en tenim, però amb moltes ganes de donar-li una empenta també per YouTube amb un videoclip i molt content, la veritat és que són gent magnífica, no sé com dir-ho, vull dir, ens portem molt bé, ens entenem molt, a nivell musical ens admirem molt i a partir d'aquí pues creem.
0: Guillem, fem un repàs a les 6 cançons d'aquest No està mal. Comença l'EP amb el tema que dona títol a l'EP.
1: Amb No està mal.
0: De què va?
1: És una cançó que aboca una mica a viure el present, a deixar-se anar una mica de tots els problemes, del que avui és molt important, potser demà no ho és tant, no? I aboca una mica com aquest carpe diem, aquest dir, bueno, doncs, tinc mals de caps, no em vull, i potser només fa falta una mica de festa, una mica de muntar un sidral i ja està, ja ho farem anar bé, no? Vull dir, és una mica del que parla la cançó, i és això, doncs, és alegre, també té un punt reivindicatiu de dir, no vull escalfar-me el cap i necessito esvair-me una mica de tot el que o allunyar-me del que em fa mal i et convida això, no? I jo quan l'escolto doncs, m'agrada perquè, bueno, em llevo més bona energia o m'aixeca una mica l'ànim.
0: La segona cançó és la cançó on col·labora de manera especial Mamaduixa i Scotty DK. És el tema que porta per títol Virgínia. De què va aquest tema?
1: Pues Virgínia parlava sobre Catalunya, sobre fer voltes amb el cotxe i descobrir paisatges. Ens va sortir la idea un dia conduint cap a Vic i va ser com un... Hòstia, és que realment no hi ha res a envejar a altres llocs d'arreu com el que tenim aquí a Catalunya. És que realment tot és molt, molt, molt xulo i tenim sort, tenim molta sort de viure aquí, no? Llavors, aboca una mica això, parlem de paisatges que vèiem i d'accions, sobretot, no? I de... Pues, que portes al cotxe, que on anem i bueno, i té bon rotllo, la veritat.
0: La tercera cançó de No està mal és La vida va bé, cançó d'autor amb un toc de pop, no?
1: Sí, segurament és la que és més cançó d'autor, vull dir que a nivell d'estètica i de producció doncs tampoc no ens hem escalfat molt el cap, hem posat els instruments que jo toco en realitat I bueno, és una cançó que dedico bastant a totes les persones que estan al meu voltant, la meva família, la meva parella, els meus amics, totes les persones que m'ajuden quan no estic gaire bé i venen a brindar amb mi quan estic molt bé també, i són persones que t'aixequen, no? Persones que són pues, terremotos o vitamina, que quan estàs amb aquestes persones pues, agraeixes i que té tot molt més sentit, no? Perquè al final, per mi, almenys, el millor de la vida és la gent. Per tant, li dedico també com aquesta cançó a tota aquesta gent i la lletra parla d'això.
0: L'alegria arriba amb fred dins la casa, no? O dins de casa.
1: Fred dins de casa, sí, podríem dir que és l'antònima a La vida va bé. Era un moment on jo potser estava com... Bueno, potser no, estava trist a casa, plorant, havia passat una ruptura amb una persona que m'estimava molt i no estava en mis mejores momentos, podríem dir. Llavors, bueno, vaig escriure aquesta cançó com per buidar una mica i entendre'm també on era i desxifrar-me, i el que sí que l'hem vestit d'una manera una mica més alegre també, perquè jo quan l'hagi de cantar als concerts no vull vindre'm a baix i recordar-ho tot com fatalític, sinó com també per protegir-me una mica, doncs l'hem fet amb uns acords alegres i que algú que potser no entén el català pues, l'escolti i diu, hòstia, aquest tio està content, no?, mentre canta això, i realment et pots escoltar la lletra i no, i parla de l'enyor i de trobar a faltar algú i de sentir-se una mica buit, però sí que crec que té un punt xulo a nivell de que pots connectar amb aquesta cançó sense que hi hagi la pena pel mig, no? Sinó com més des d'un sentiment directe que t'arriba musical i que si et pares a pensar o a llegir la lletra sí que dius, hòstia, pues sí que el millor aquest tio no acaba d'estar fi. Però si l'escoltes de primeres pues et pot entrar bé amb una harmonia senzilla i uns colors vius dintre del que sona.
0: I la nit de festa arriba de festa en festa.
1: Sí, de festa en festa, molt bon tema. Ens ha funcionat molt i estem molt contents. Un tema que vaig escriure fa uns quants anys amb el Miquel Naferia i que li vam donar una segona vida ara fa poc, i una cançó que t'aboca pues, a sortir a festa. La història narra... Realment és com quan coneixes algú i t'estàs enamorant molt fort d'aquella persona però no vols que ho noti, llavors busques alguns espais on coincidim aquesta persona, com per exemple pot ser la festa, no? I així pues, et vas apropant a aquesta persona i us aneu coneixent i tot. I narra la història de... aquesta que t'explico. I bé, té un punt més pop, més electrònic i ens agrada molt. La veritat és que sí, la farem a tots els concerts.
0: L'EP No està mal acaba amb el tema Tot avança, que és una experiència personal, no?
1: Sí, Tot avança parla sobre un disc dur que jo vaig perdre fa 4 anys i que justament el dia abans de publicar l'EP em va escriure una persona dient que tenia aquest disc dur. Un disc dur amb moltes cançons del 2022, amb molts projectes, amb fotografies, amb tot, no? I és un disc dur pues, que jo vaig perdre treballant a l'estiu a un festival de música i va ser un estiu on em vaig moure per tota Catalunya i a l'acabar i veure que no tenia tot el meu contingut, tota la meva feina, vaig fer voltes per Catalunya per buscar-lo i no el vaig trobar fins 4 anys després, que va ser just el dia abans de que es publiqués l'EP. Vull dir que és com que es tancava una mica el cercle, realment no m'ho vaig acabar de creure, saps? I encara no el tinc, l'haig d'anar a buscar, però amb ganes d'agafar-lo i de veure què hi havia allà i totes les cançons que hi havia, cançons que s'expliquen a la lletra de la cançó. Tu li pots donar el sentit que vulguis i a lo millor algú l'escolta i òbviament no pensaràs que és un disc dur, també és la gràcia de la cançó, però bueno, jo, ja que em pregunteu, jo us explico la veritat aquí en aquest ràdio.
0: Molt bé, doncs aquestes són les 6 cançons del nou EP d'en Guillem Bautista, No està mal. Un disc que vas presentar ja al gener a la sala Heliogaba de Barcelona, que fa pocs dies també has presentat al Festival Estrenes de Girona. I a partir d'ara què, Guillem?
1: Doncs ara tenim un parell de concerts ara a l'abril a Barcelona, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, i també tocarem a les festes de maig de Badalona. Jo soc de Badalona i em fa molta il·lusió tocar a casa i estar amb la meva gent a prop, i és una sort, realment. Vull dir que estic molt content de com estan en el projecte, de totes les oportunitats que estan sortint, de com està rebent la gent la música, que al final em neix de dins i sempre m'ha nascut i estic compartint des de no fa gaire. Llavors, molt content, la veritat, molt emocionat, no sé com dir-ho, però la veritat és que estic molt content.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir d'ara podreu també veure en directe com sona aquest cantant, compositor, productor anomenat Guillem Bautista, presentant el seu nou EP No està mal. Ha estat un plaer, Guillem, compartir minuts amb tu i les millors de les sorts per aquest nou projecte.
1: Moltes gràcies, una abraçada forta.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Algunes recomanacions de música en directe per aquest proper cap de setmana. Divendres, a partir de les 8 del vespre, a l'OSA, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Mitja hora més tard, a 9:15, Oineta, a la Sala Razzmatazz, també de Barcelona. I a 9:15, Ernest Prana, a lo Submarino de Reus. Passem a dissabte, a 8:15, maig, a la plaça del Vi de Girona. A les 8 del vespre, Gerard Quintana i Jordi Batista al Teatre Municipal de Girona. A 9:15, Sara Roy a l'Espai Orfeó de Lleida i Maria Jaume, la Ludwig Band i Auxili, entre d'altres, al Parc de Namolla de Manacor. I també dissabte, però a 9:00 del vespre, Maria Arnal a l'Auditori de Girona. Acabem amb diumenge, a 12:15 del migdia, Meritxell Nederman al Círcul de Reus, i a 8:00 del vespre, el Petit de Caleri al Loco Club de València, i Maria del Mar Bonet, també a València, però a la Rambleta. Blah!

0: Notícies a Actualicat.
1: Neix Club Social Karma, un nou projecte que busca apropar la música catalana a través de concerts de petit format. Al·lèrgiques al pol·len, Ginestà, la Lubit Band, Detallets, Maria Jaume i Alosa, entre d'altres, són alguns dels noms que s'han sumat a aquest projecte que busca apropar, com dèiem, la música catalana a través de concerts íntims amb públic reduït. Impulsat per un equip de joves, el projecte neix amb la voluntat d'incidir en el panorama cultural català, generant un espai on les artistes ofereixen concerts de petit format per crear una experiència propera i distesa. Alhora, el públic pot gaudir de la música en directe i compartir-la amb les artistes. Les sessions, un total de 10, tindran lloc cada 15 dies al bar Bocata de Travessera de Gràcia a Barcelona. La cita musical és també un rodatge inspirat en formats com els Tiny Decks. El projecte aposta per convertir aquests concerts íntims en peces audiovisuals per a YouTube. Cada sessió s'enregistrarà en directe i es publicarà 4 dies més tard.

Hem de fer que sigui èpic. No em sabré si no és autèntic. Molt més que icònic, molt més que inèdit. Que sigui èpic, sobrenatural, frenètic, completament poètic. La vida no espera, no miris enrere, fent que sigui èpic.

0: Estem aquí, actualitzat, ara sapiguent un xic més del darrer treball d'en Víctor Arbelo, que acaba de publicar el seu tercer disc, que porta per títol Com un laberint. Hola, Víctor, i benvingut aquí, actualitzat.
1: Hola, Joan Manel, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per amb tu.
0: Primer de tot, Víctor, ja tens pel teatre, per la música i per la composició?
1: Sí, la veritat és que sí, que moc d'un lloc a un altre, però sí, faig servir també estic per teatre, per suposat.
0: Us recordem, per aquells que no ho sabeu, doncs, que el Víctor Arbelo ha protagonitzat produccions com Maricel, Golfos de Roma o Els Miserables, no? I també ha estat compositor amb el musical El Fil Invisible, que ha tingut molt d'èxit tant a Barcelona com a Madrid també, no, Víctor?
1: Sí, la veritat és que estem supercontents perquè El Fil Invisible és una funció molt especial, és per públic familiar, però el més bonic de tot és que veiem que les mares i els pares connecten moltíssim amb la funció i sobretot els nens estan començant a descobrir les cançons i les comencen a compartir i cantar. I la veritat és que aquí a Catalunya s'està convertint en un fenomen i això ens fa molt feliços. I per mi, com a compositor i creador d'aquestes cançons, doncs és, com comprendràs, molt, molt entusiasmant.
0: Parlem del disc, d'aquest, el teu tercer disc, Com un laberint, que consta de 8 cançons. Com un laberint és un trajecte arriscat, un trajecte, a més, arriscat, que no l'hem de tenir por?
1: Absolutament. Crec que és un viatge sonor i emocional molt concret, en el qual m'he permès explorar diferents tipus de sons, posar la meva veu en un registre molt passional i molt emocional, i volia que tingués com molt d'esperit el disc, que fos com molt, molt, molt sensible i alhora molt, molt potent. I parlar de mil coses, parlar de l'amor, parlar de les pors, parlar de la sensualitat, però sempre, com tu comentaves, és un punt en el qual crec que la vida, per atrevir-nos a viure, la por ha d'estar present, però no ens ha de frenar, no hem d'aturar-nos. No? I una mica aquest disc parla de com aquesta vida que vivim és un laberint i com la transitem i com fem que sigui nostra i que no sigui de ningú més.
0: Tu, Víctor, et consideres un cantant intimista?
1: Tinc una vessant intimista, però també tinc una vessant molt exclusiva. Soc una persona, jo diria, de contrastos. Alhora que crec que soc una persona molt enèrgica, també sí que tinc moments molt sensibles, com altres moments del disc. El disc té moments en els quals em mostro amb més a cor obert i estic en un lloc més emocional, i moments en els que estic en un lloc més íntim, cançons com El Camunic o El Món Punt de Nostàlgia, que són cançons més fràgils o més íntimes. Però jo m'atreviria més a dir que sóc un cantant de contrastos.
0: Sí, perquè, per exemple, i personalment podríem dir que la teva música és pop, però no menysprea el rock. Hi ha unes guitarres elèctriques bastant potents i també camines cap al soul, al blues i l'electrònica, si fa falta, no?
1: Sí, la veritat és que sí, que m'he permès una mica ficar en aquesta cuina que dic jo musical, una mica de diverses influències que des de sempre m'han agradat molt i m'he permès una mica que això pogués sonar en català, que crec que hi ha diferents tipus de sons que no estem acostumats i crec que fa això que el disc sigui especial.
0: Perquè aquest tercer disc teu és el teu primer disc íntegrament en català, no?
1: Absolutament, sí. Tinc diversos temes també publicats abans en català, com podria ser 23 d'abril, que és una cançó que vaig escriure durant la pandèmia del Covid del 19, que es va fer viral i va sonar per les ràdios i va ser molt bonic. I també tinc altres cançons en català, però fins ara no m'havia atrevit a fer un disc en català. I la veritat és que està sent un viatge molt apassionant.
0: Víctor, el disc l'acabes amb una versió del clàssic Nessun Dormec, però que en català és No em despertis. Això és una cosa potent, molt potent, no?
1: La veritat és que sí. Tot i que és un disc que és pop, com tu comentaves, sí que aquesta epicitat o aquesta part més emocional m'he permès que hi hagués diferents tipus d'influències i el Nessun Dormec per mi era com expressar molt bé el tipus d'influència que podia buscar d'altres tipus de música, com pot ser la música clàssica o el rock o el soul, i hem intentat com fer-li una nova versió que permet redescobrir el tema i que també tingués un punt de connexió amb les altres cançons que sí que són meves de composició. I la veritat és un dels experiments més curiosos del disc, però alhora també molt especial.
0: El disc Com un laberint, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Doncs mira, he tingut la sort de treballar amb Oriol Pedrós, que és un productor de Barcelona, que té estudiat a Villafranca al Penedès i que ha fet moltíssimes coses per televisió, per Operación Triunfo, Tu cara me suena, i a més és un gran cantant i compositor. I després ho he fet a Doreste Records amb Roger Jamí i Uri Plana, que són els integrants de la banda Siderland, que actualment estan sonant molt fort. I ells m'han ajudat també a crear l'univers creatiu del disc i sonor. I la veritat és que hem fet molt bon equip i estic molt satisfet.
0: Víctor, per acabar, el proper mes, el mes d'abril, presentació en directe de Com un laberint, no?
1: Sí, estic molt content perquè farem una gran nit que serà el 27 d'abril, com tu comentaves, al Teatre Condal de Barcelona. Ja estan les entrades a la venda i és un concert molt, molt, molt, molt especial perquè presentaré el disc, cantaré també algunes de les cançons antigues, amb banda, amb un cor gospel també que m'ajudarà de l'escola Aules, i serà una nit única, així que us espero, farà molta il·lusió si veniu.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, a partir de l'abril segurament començareu a trobar en directe la música d'en Víctor Arbelo arreu del nostre territori. Mentrestant, que sàpigueu que Com un laberint el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Víctor, un plaer, i et desitgem el millor de les sorts.
1: Moltíssimes gràcies, igualment. Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hi hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat de mes. Parlarem de Francesc Xavier Casanyes i de Joan Pallarès. Radiarem tres sardanes estrena, dues peticions, i acabarem amb tota l'extensa informació sardanista. Doncs com cada primer programa de mes, escollim el que serà el compositor destacat. Aquest setembre, Joaquim Samacoy Soler, en el 50 aniversari de la mort. D'ell comencem a escoltar la sardana titulada Figaronenca.

Hem acabat d'escoltar la sardana de Joaquim Samacois, el compositor destacat de setembre, titulada Figaronenca, datada de 1929 i interpretada per la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona de 1975. Anem per als nostres compositors. Comencem felicitant Francesc Xavier Casañas Edo, que avui en compleix 69. Moltes felicitats. Doncs el Francesc Xavier Casañas neix a Barcelona el 5 de setembre de 1957, en el si d'una família vinculada a la música. Va estudiar al Conservatori Superior de Música de Barcelona, on es va formar en piano, harmonia, composició i direcció coral i d'orquestra. Actualment resideix a Capellades, on ha desenvolupat bona part de la seva activitat musical i docent. La seva trajectòria abarca diferents àmbits de la música. Ha escrit obres per a cor, orquestra i cambra, cantates, poemes simfònics i adaptacions, a més d'una àmplia producció de sardanes. També ha dirigit coples, corals i formacions simfòniques i de cambra. I durant un any va ser director de la Copla Juvenil del Col·legi de Santa Maria de Blanes. També està vinculat al món de les orquestres de ball. L'any 2015 va participar en la creació de l'orquestra New Marabú de Capellades, de la qual n'és pianista i director. Com a compositor sardanista té una producció molt extensa amb títols com La Naia de Don Llac de Banyoles, Onades Daurades a Palamós, Sant Feliu de Guíxols Ànima de la Sardana, Igualada Cap i Casal de la Cultura Catalana, Jairem. Algunes de les seves sardanes han estat finalistes de la Sardana de l'Any. Doncs d'en Xavi Casañas escoltarem la sardana Soc català i de Balàfia, estrenada a Lleida el 24 d'agost de 2012 i dedicada al poeta Joan Estadella Arnó. Escoltem-la interpretada per la Cobla Contemporània, Soc català i de Balàfia.

Escoltàvem la sardana de Francesc Xavier Cassanyes titulada Soc català i de Balàfia amb la Cobla Contemporània. I ara recordarem un d'aquells compositors oblidats. Joan Pallarès Batet, en el 90 aniversari de la mort. Joan Pallarès Batet naixia a l'Hospitalet de Llobregat el 26 de març de 1909 i va morir tràgicament l'11 de setembre de 1936 als 27 anys d'edat. Va rebre formació musical a l'Escolania de Montserrat, on va pertànyer entre 1919 i 1923. Posteriorment va ser organista de l'Església de Santa Eulàlia de Mèrida i director de l'Orfeó Doctor Robert de l'Hospitalet. També va conrear la música teatral i va musicar La Ventafocs, obra de Josep Maria Folch i Torres, a més d'altres composicions per a teatre. En el camp de la sardana va deixar una producció considerable per una trajectòria tan breu, amb títols com Aquelles mans que ens troben, Cargol treu banyes, Planyívola, La presó de Lleida, El dimoni escuat, De bon matí, Pastorell, Sol i pluja, La processó de Santa Cristina, Joganera, Festiva. La seva formació i la diversitat de la seva activitat musical fan pensar en un compositor amb àmplies possibilitats de futur. La seva mort prematura, en plena joventut i en els primers mesos de la Guerra Civil, va truncar una trajectòria que probablement hauria tingut un pes molt més important dins la música catalana i la sardana. El 1969, la Cobla Meravella li enregistra la sardana que escoltarem, titulada Festiva.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Festiva de Joan Pallarès, ens interpretava la Copla Meravella. Aquesta setmana és ben segur la setmana més acte sardanista, sobretot en escaures divendres, la Diada Nacional de Catalunya, el dia amb més ballades de l'any. Com que no ens volem fer pesats, intentarem fer els blocs més petits. Per això comencem ara la informació per avui dissabte. A 11:45 del matí, a Sant Celoni, de festa major amb la Copla Bisbal Jove. A 12:00 del migdia, a Olot, festes del Tour amb la Copla Principal d'Olot. A Sabadell, de festa major amb la Contemporània. A 5:00 PM, a Barcelona, al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, amb la Copla Sant Jordi. A 6:00 PM, a l'Estartit, festa dels Masos de Torroella i l'Estartit, amb la Principal de Porqueres. A Sabadell, festa major amb la Copla Sabadell. A Sant Pau de Segúries, festa major amb la Ciutat de Girona. A l'Ella, festa de la Verema, amb la Principal de Llobregat. A Barcelona, el Pla de la Catedral, amb la Flama de Farners. A 7:00 PM, a Mer, festa de l'Albergínia amb la Principal de Banyoles. A Torredembarra, de festa major amb la Reu Jove. A la Beguda Alta, festa major de la Beguda Alta i Baixa amb la Vila d'Olesa. Artés, festa major amb la Copla Mediterrània. A 8:15 del vespre, a la Guaira, 15è aplec de la Sardana amb les Coples Vents de Riella i Bellpuigcopla. A 8:00 del vespre, a Gramunt, festa major amb la Copla Juvenívola de Sabadell. A 9:00 del vespre, a Roses, amb el Foment del Montgrí. A 10:00, a Martorelles, 48è aplec de la Sardana amb les Coples Sant Jordi, Ciutat de Girona, i a Lloret de Mar, ballada amb la Copla Principal del Llobregat. Anem per la primera estrena del programa, donada a conèixer el 19 d'agost passat, el concert de sardanes i música per a copla de festa major d'Igualada, celebrat al claustre de l'Escola Pia, a càrrec de la Copla Marinada. La sardana porta per títol Fonaments incondicionals i és deguda a l'instrumentista de tenora de la copla, Isaac Vilanova. Fonaments incondicionals amb la Copla Marinada.

comentava amb l'estrena d'Isaac Vilanova titulada Fonaments Incondicionals, donada a conèixer el 19 d'agost passat al 33è Concert d'Igualada. Informació per aquest diumenge. A les 10 del matí, Argelers, 51è aplec de la Sardana amb les cobles Flama de Farners i Nova Germanor. A les 11 del matí, a Cruïlles, amb la cobla principal de Banyoles. A 12:15 del matí, a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, festa major del barri d'Horta, amb la cobla Sabadell. A Llers, de festa major amb la Vila de la Jonquera. A les Franqueses del Vallès, festa major de Llerona, amb la cobla principal de Terrassa. A Sant Andreu de la Barca, de festa major amb la cobla Mediterrània. Per les 12 del migdia, a Corçà, festa major de Casa Vells i Mata Judaica, amb la cobla principal de Cassà. A Berga, 45è aplec de la Sardana, amb les cobles Marinada, Lluïsos Coble i Berga Jove. A 12:15 del migdia, a Viladrau, de festa major amb els Lluïsos Coble. A la 1, a Olot, festes d'altura amb la principal d'Olot. A la Jonquera, festa major amb la Vila de la Jonquera. A Montmaneu, festa major amb la Nova Vallès. A Gramunt, de festa major amb la Vents de Riella. A Sanaüja, de festa major amb la cobla 11 de setembre. A les 4 de la tarda a Montesquiu, segon aplec de la Sardana amb les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona. A 4:45 de la tarda a Rabós, de festa major amb la principal de Banyoles. Per les 5 de la tarda a Colomers, de festa major amb els Rossinyolets. A Vidreres, festa major amb la Salvatana. I a Palamós, a les 5 de la tarda, ballades de tarda i nit, a la plaça de la Nau dels 50 metres, dins el 57è aplec de la Sardana, amb les cobles Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. Per 6:15 de la tarda, Anglès, de festa major amb la principal de Cassà. Per les 6 de la tarda, Santa Coloma de Gramenet, a l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, concert amb la cobla Rau Jove. A 6:15 de la tarda, al Vendrell, al Teatre Àngel Guimarà, concert amb la cobla Juvenil de Sabadell. A 6:45 de la tarda, al Masnou, amb la cobla Ciutat de Terrassa. I a les 7 de la tarda, de Cadaqués amb la cobla Genissenca, i a 7:45 del vespre a Blanes amb la cobla Bisbal Jove, i a Calella amb la principal del Llobregat. Doncs la segona estrena del programa es presentava el dissabte 29 d'agost a la 44a nit de la Sardana de Vidreres. Nostra llavor oberta del vidrerenc Carles Alcaide, interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. Gravació de la dansa catalana de Nostra llavor oberta de Carles Alcaide.

nostra llavor oberta de Carles Alcaide amb la principal del Llobregat. Continuem. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns a les 12 del migdia a Calà, Festa Major amb la Nova Vallès. A les Borges Blanques, Festa Major amb la Copla Maricel. A la 1 del migdia, Fondarella, Festa Major amb la Copla Tàrrega. A Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. A les 4 de la tarda, Santa Eulàlia de Riu Primer amb la Copla Canigó. A les 5 de la tarda, Sant Hipòlit de Voltregà, de Festa Major amb els Lluïsos Copla. Per les 6, a Llinars del Vallès, Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A Sabadell, Festa Major amb la Nova Vallès. A les 7 de la tarda, Santa Coloma de Gramenet, de Festa Major amb la Bisbal Jove. A Sant Sadurní d'Anoia, Fires i Festes amb la Copla Marinada. I a les 10 de la nit, a Olot, concert de les Festes d'Altura amb les Coples Mugrins i Principal d'Olot. Per dimarts, a 2:15 del matí a Berga, gala de cara alta amb la Copla Pirineu. A les 12 del migdia a Viladrau, Festa Major amb la Copla Ciutat de Girona. A les Borges Blanques, Festa Major amb la Bellpuig Copla. A Sant Adrià del Besòs, Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. A Canillo, Diada de Meritxell amb la Copla Moreneta. A la 1 del migdia, a la Jonquera, Festa Major amb la Copla Montgrins. A Guissona, Festa Major amb la Copla Pens de Riella. A Serós, Festa Major amb la Copla Tàrrega. A Puigcerdà, amb la Copla Ciutat de Manresa. A 2:15 del migdia, a les Borges del Camp, Festa Major amb la Copla Reu Jove. A les 5 de la tarda, a Olot, torna a bota de les Festes d'Altura amb la Copla Principal d'Olot. Per les 6 de la tarda, Montcat i Reixac amb la Copla La Nova Vallès. A Trem, de Festa Major amb la Juvenil de Gramunt. A les Masies de Voltregà, Festa Major de la Gleba amb els Lluïsos Copla. A 2:15 de la tarda, a Solsona, Festa Major amb la Copla Juvenil de Solsona. A les 7 de la tarda, a Sant Sadurní d'Anoia, Fires i Festes per la Copla Juvenívola de Sabadell. I a 7:45 del vespre, Viladecans, de Festa Major amb la Copla Sant Jordi. I el dia de menys ballades és dimecres 9 de setembre. A l'1 del migdia, Verdú, Festa Major amb la Copla Tàrrega. A 6:15 de la tarda, Solsona, concert de Copla de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, Barcelona, a la plaça de Valentí, al Mirall, amb la Copla Ciutat de Terrassa. Per les 7 de la tarda, Sant Sadurní d'Anoia, Fires i Festes amb la Copla Sant Jordi. I a 7:45 del vespre, Solsona, doble ballada de Festa Major amb les Coples Principal de la Bisbal i Juvenil Ciutat de Solsona. I a Vilassar de Mar, amb la Copla Lluïsos Copla. Tercera estrena del programa, presentada el 53è aplec de Premià de Mar. La teva pell salada, de Marc Timón, interpretada per la Copla Sant Jordi.

Aquesta era la darrera proposta de Marc Timón, La teva pell salada, amb la cobla Sant Jordi. Anem per la informació per dijous. Dijous 10 de setembre, a 6:45 de la tarda, Sant Sadurní d'Anoia, fires i festes amb la principal de la Bisbal. A 6:45 de la tarda, a Badalona, a la plaça de l'alcalde Xifré, amb els Lluïsos Cople. A 6:45 a Barcelona, a la plaça de Can Fabra, amb la cobla Mediterrània. A 7:00 de la tarda, a Centelles, amb la cobla Montgrins. A Olesa de Montserrat, amb la cobla Vila d'Olesa. A Constantí, a l'Ajuntament, amb la cobla Reu Jove. A Lleida, a la plaça de la Paeria, amb la cobla Vents de Riella. I a Calafell, amb la cobla principal del Llobregat. Per 7:45 del vespre, Solsona, de festa major amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona. A 8:00 del vespre, la Garriga, 69è aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi Juvenívola de Sabadell, a Ripollet amb la cobla Bisbal Jove. A 9:45 del vespre, a Navarcles amb els Lluïsos Cople, a Balaguer amb el Vell Puig Cople, i a 10:00 de la nit a Riudoms amb la cobla Rau Jove, a Canet de Mar a la Riera de Sant Domènec amb la cobla Contemporània, i a Caldes de Malavella amb la cobla La Flama de Farners. I en direm unes quantes de matinals del divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A 9:45 del matí, a Sarrià de Ter, amb la cobla principal de Porqueres i Rubí, amb la principal del Llobregat. Per 10:00 del matí, a la Seu d'Urgell, amb la ciutat de Manresa. Per 11:00, a Sant Julià de Ramis, amb la cobla principal de Porqueres, a Martorell, amb la cobla Vila d'Olesa, a Salou, amb la Reu Jove, a Gramunt, amb la juvenil de Gramunt, a Sant Andreu de la Barca, amb la Contemporània, a Vidreres, concert amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria, al Marroig, 48è, a Plec de la Sardana, amb la cobla Mirampont, a Vegas, amb la Sant Jordi, a l'Ametlla del Vallès, amb la cobla Canigó, a Castellà del Vallès, amb la Vipuig Cople, a Terrassa, amb la cobla Ressò d'Ensaires del Penedès, a Arenys de Munt, amb la Flama de Farners, a Tordera, amb la principal de Banyoles. Per 11:45 del matí, a Cadaqués, amb els Rossinyolets. I per 12:00 del migdia, a Santa Coloma de Gramenet, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Sant Celoni, amb la Nova Vallès. A Serós, amb la Tàrrega. A Trem, amb la Vents de Riella. A Sallent, amb els Lluïsos Cople. A l'Hospitalet de Llobregat, amb la cobla principal de Llobregat. A Granollers, amb la ciutat de Granollers. A Llançà, amb la cobla Baix Empordà. A Molins de Rei, amb la principal de Terrassa. I a Ripoll, amb la cobla Tres Vents. Anem per la primera petició que ens arriba des de les Terres de Lleida. La Dolors i la Blanca volen escoltar la sardana que els hi va dedicar el figuerenc Jaume Cristau amb el títol de Blanca Flor de Matller, que ens interpreta la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Blanca Flor d'Ametller, de Jaume Cristau. Es la demanava la Dolors i la Blanca de Lleida. Moltes felicitats. Anem per la resta de la informació. Continuem amb les ballades de divendres, Diada Nacional de Catalunya. Passem a 12:15 del migdia a la Selva del Camp i actuarà la Copla Reu Jove. A la 1, d'Isona, amb la 11 de setembre. A Santa Cristina d'Aro, a la Copla Ciutat de Girona. Per les 4 de la tarda, Riu de Llors de la Selva, concert amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. A les 5 de la tarda, Sant Quirze de Besora, amb la Copla Canigó. A 17:45 de la tarda, Castellterçol, amb la Juvenívola de Sabadell. A les 6 de la tarda, Porqueres, amb la Principal de Porqueres, a la Jonquera, amb la Copla Vila de la Jonquera. A l'Hospitalet de l'Infant, amb la Reu Jove. A Llinars del Vallès, amb la Principal de Cassà. A Piera, amb la Sant Jordi. A Puigcerdà, amb la Ciutat de Manresa. A Tossa de Mar, amb la Sol de Banyuls. I a Gavà, amb la Vila d'Olesa. A 17:45 de la tarda, Llagostera, a la plaça de Catalunya amb la Copla Rossinyolets i a Figueres amb la Principal d'Olot. Per les 7 de la tarda, Bellcaire d'Urgell amb la Copla Tàrrega, a Palamós, al Passeig del Mar amb la Copla Bisbal Jove, a Torolla de Montgrí, a la plaça de la Vila amb el Foment del Montgrí, a Cervera amb la Juvenil de Gramunt, a Roses amb la Principal del Rosselló, a Tarragona amb la Copla Cusatània, al Vendrell a la Rambla amb la Principal de la Bisbal, a Esplugues de Llobregat amb la Baix Llobregat i Sant Joan d'Espí amb la Nova Vallès. Per 7:45 del vespre, Viladecans amb la Copla Sabadell, a Sitges amb la Maricel, a Blanes amb la Flama de Farners i a Sallent amb la Copla Súria. Per 8:00 del vespre, Cadaqués amb la Principal de Banyoles, a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià amb la Ciutat de Terrassa. I per 9:00 del vespre, a Tortosa amb la Copla Reu Jove. A Bot, concert amb la Copla Miramfont i a Pineda de Mar amb la Principal de Cassà. És ben bé que qui no vulgui ballar sardanes serà ben bé perquè no vol. I ara escoltarem la segona petició que ens ha arribat. La senyora Conxita de Castell d'Aro ens diu que acostar-se a la festa major podria tenir un record per al meu pare i avis, l'Eugeni, que no tenien per res, però amb la seva il·lusió esperaven compartir-la amb el nostre casino i la gent de la festa. Acaba desitjant una bona festa a tothom i demanant per escoltar sardanes al casino de Martiriafont. Això està fet. Sardanes al casino amb la Principal de la Bisbal.

d'escoltar sardanes al casino de Martiriafon interpretada per la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, que serà molt més petita, i més música. Per dedicatòries, per suggeriment, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. En aquest programa, a la dansa catalana, l'edició anterior a l'11 de setembre, sempre acabem amb la Santa Espina d'Enric Morera, que escoltarem interpretada, en aquest cas, per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Sigueu molt feliços, adeu-siau, molt bona setmana i molt bona diada.

0: explayant.
1: Cuplayant, amb Caral Pedemonte.
2: Timon torna a estrenar un hit sardanista a Premià de Mar. Hola, com esteu? Comencem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Marc Timon torna a estrenar un hit sardanista al 53è aplec de la sardana de Premià de Mar aquest darrer dissabte d'agost que escoltem el Cuplejant. Aquest és el programa 503 i tenim més titulars. Aquests darrers dies també hem viscut estrenes de la flabiolaire Bàrbara Ardanuy i del tenorista Carles Llopart, que recuperem també el programa. La sardanada de Balaguer arriba aquest octubre amb estrenes de Pitu Chamorro i Anabat i un pregó de benvinguda. I l'activitat sardanista es dispara el proper cap de setmana per la diada de l'11 de setembre. Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i coble amb la formació local i Arnau Tordera durant la seva festa major. I el cor de cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Sabrem quins són. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Premià de Mar al Maresme, i així us ho expliquem.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que us hem de parlar del 53è aplec de la Sardana de Premià de Mar, organitzat pels Amics de la Sardana de Premià, d'aquest dissabte a la tarda i a la nit, perquè hi va haver-hi una estrena de Marc Timón. El compositor de Castelló d'Empúries ha tornat a crear un altre hit sardanista que s'estrenava a Premià i que ja ha sonat a certes places, com per exemple aquest dilluns a Santa Coloma de Farners, un tema que es titula La teva pell salada. Una sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona aquest 29 d'agost a Premià, en un aplec on també hi van participar les cobles Juvenívola de Sabadell i també la Marinada. I la sardana està dedicada a l'aplec. I com pot ser que es tituli així La teva pell salada, aquest títol que sembla doncs ben romàntic, no? Doncs bé, ens expliquen que és per les nits xafogoses i salades de l'aplec que fa que tinguis doncs la pell ben salada. Anem a escoltar aquest nou tema de Marc Timón que escoltem aquí per obrir el Coplejant d'aquesta setmana. Això és La teva pell salada, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

Això era La teva pell salada, la nova sardana de Marc Timón. I Timón no és l'únic que ha estrenat en els darrers dies, perquè la flabiolaire de la Flama de Farners, Bàrbara Ardanuy, també va estrenar a Santa Coloma de Farners la setmana passada una sardana que es titula Aixopluc Celestial i que els sardanistes doncs, van poder escoltar en aquesta penúltima ballada del cicle d'estiu de Santa Coloma de Farners, que precisament aquesta setmana ja s'ha acabat. És de Bàrbara Ardanuy, l'escoltem a càrrec de la cupla La Flama de Farners en la gravació de l'estrena d'aquest mes d'agost a Santa Coloma, Aixopluc Celestial.

Thank you.

i de Bàrbara Ardanuy. Amb aquesta xupluc celestial repassem una altra estrena que es va estrenar la setmana passada a la Festa Major de Tordera, i és la del tenorista tordarenc Carles Llopart, que després de la seva llarga estada com a músic i estudiant a Londres ha tornat a Tordera i ha estrenat aquesta sardana que es titula 50 anys fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat La Nostra Dansa, l'entitat sardanista de Tordera, que recordem, ho vam explicar la setmana passada, va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest any, i per tant doncs també ha tingut aquesta estrena d'un compositor local que a més és exdansaire de la colla antaviana dins de l'entitat. Anem a escoltar-la, és 50 anys fil del temps, en la gravació que em va fer a la Festa Major de Tordera la Cobla Bisbal Jove, i tanquem així aquesta secció dilatada de les estrenes.

0: Això era 50 anys fil del temps, una estrena de Carles Llopart.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I més enllà de Premià de Mar, aquest cap de setmana hem tingut altres actes sardanistes, com per exemple l'aplec de Peralada, que es va celebrar diumenge, la 53a edició d'aquest aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Mil·lenària. Va ser al Parc de la Coromina i el va organitzar l'Ajuntament de Peralada. Escoltarem una sardana dedicada a Peralada, però seguim amb aquest repàs. Peralada encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Aquesta setmana passada ha estat la Festa Major del barri de Sants a Barcelona i la Federació de Carrers de Festa Major de Sants va organitzar una ballada de sardanes al carrer de Vallespí de Baix amb la copla La Llobregat. Una ballada que ens va deixar imatges ben multitudinàries en aquest carrer del barri de Sants a Barcelona. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials. I dimecres passat les sardanes van tornar a la plana de l'Om de Manresa, al Bages, dimecres de Festa Major. No s'hi havien fet sardanes des que Nova Crida va cessar la seva activitat sardanista i el grup d'entitats Punt Manresa va agafar-ne el relleu. La copla va ser la Copla Sabadell. I segueixen les ballades del cicle de sardanes a Calella fins al 13 de setembre. Durant la ballada d'aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista de Calella hi va portar a terme altre cop el curset de sardanes amb una trentena de participants. Aquest diumenge hi va haver la Copla Ciutat de Granollers. I com dèiem, escoltem la Peralada de Josep Serra, una sardana que és una oda d'aquest compositor al seu poble. És de l'any 1926, té 100 anys aquesta sardana i és preciosíssima. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i la podem trobar enregistrada en diversos discos. Nosaltres avui agafem la versió que en va fer la Copla Montgrins al concert de Nadal de Calella del 2016, ara farà 10 anys. L'escoltem.

0: Això era Peralada, de Josep Serra.
1: Obrim el taló.
0: I aquesta setmana us expliquem al Cuplejant que la Sardanada de Balaguer comptarà aquest any amb dues estrenes, de Pitu Chamorro i de Nevat, i un nou pregó de benvinguda. Se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre. El programa arrencarà divendres 2 d'octubre amb el pregó de la Sardanada dedicada a enguanyar Pau Casals. Coincidint amb aquesta efemèride, l'acte comptarà amb la participació del divulgador David Puertas i servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla. El pregó es farà des de la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer. El pregó comptarà també amb l'espectacle Socarrel de la ballarina Núria Argilés. La jornada de divendres continuarà amb una exposició que repassa 75 anys de cartells dels concursos de colles sardanistes de Balaguer coincidint amb l'aniversari d'aquesta tradició. La mostra inclourà una selecció dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de Sardana Esportiva i també presentarà el cartell d'aquest any obra de Verdú, Flavià Boleda. A la nit arribarà un dels plats forts del programa, la Revetlla de la Sardana de la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Sabadell, una cobla que enguany celebra el seu 50è aniversari. La proposta començarà a les 10 de la nit i convidarà el públic a ballar sardanes. Dissabte 3 d'octubre les activitats començaran al matí amb la Ruta de les Fades, una proposta guiada per l'Oficina de Turisme de Balaguer que homenatja l'escriptor i cineasta Josep Carner Ribalta i la seva obra Les Fades de Murmur. La ruta sortirà a les 11 del matí de l'Oficina de Turisme i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Al migdia, al pati dels Escolapis Vells acollirà Arnau Tordera amb Sirènia, una proposta que revisita la Vanera i la cançó de taverna des d'una mirada contemporània. Es tracta d'una preestrena en petit format d'una nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. I a la tarda, la plaça del Mercadal serà l'escenari de la triple ballada de la Sardanada amb 5 hores de sardanes amb les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la Principal del Llobregat. L'activitat també inclourà sortejos i un concurs de colles improvisades. La programació de dissabte es completa al vespre amb saxo, cobla i cabaret de Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal amb la Cobla Mediterrània. Anem a escoltar Les Fades de Hollywood, la sardana que Marc Timon estrenava l'any passat a la Sardanada de Balaguer i que aquest any doncs, tindrà el relleu amb Pitu Chamorro i també que s'estrena d'Anna Abad. Escoltem aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timon i tanquem aquesta secció d'Obrim el Taló.

0: Això era Les fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I és que l'activitat sardanista per l'11 de setembre és molt elevada. Hi ha programades una cinquantena de ballades a tot Catalunya entre els dies 10, 11 i 12 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. És un dels moments de l'any que representa un pic de facturació per les cobles i és per que pràcticament la totalitat de les formacions que estan en actiu treballen amb més d'una actuació en aquestes dates juntament amb Sant Jordi o també Sant Joan. Podeu consultar totes les ballades de la Diada a la web de Som Sardana. Nosaltres fem un recull d'aquesta segona, d'aquesta meitat de setembre. Comencem a dimecres 9 de setembre perquè a 6:15 de la tarda a Solsona hi ha concert de sardanes i música per a cobla de Festa Major, la principal de la Bisbal. I dimecres que ve també a 8:15 del vespre hi ha doble ballada de Festa Major també a Solsona amb la principal de la Bisbal i la juvenil ciutat de Solsona. Dijous 10 de setembre, a les 8:69, aplec de la Sardana de la Garriga, vigília de la Diada Nacional de Catalunya amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I l'11 de setembre, divendres, aquest any cau a les 11, hi ha, per exemple, concert amb la cobla i banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes a Vidreres, o també a les 11 hi ha 6:15 de la tarda, 48, aplec de la Sardana de Masroig amb la cobla Mirant Font. Divendres 11 de setembre, també a les 9, hi haurà concert amb la cobla Mirant Font, concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre a Bot. I dissabte 12 de setembre arriba el 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar a Barcelona amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà a partir de les 5 de la tarda. També dissabte que ve a les 7 hi ha el 5è aplec de la sardana del Fes a Ponent amb les cobles La Principal del Llobregat i La Mil·lenària. I diumenge 13 de setembre, aplec de Santiga Santa Perpètua de Mogoda a la plaça de Santiga a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Diumenge acabat també a les 11:41, aplec, concurs, disculpeu, de colles satanistes de Tàrrega amb la cobla Tàrrega. I diumenge acabé també a 62è aplec ara sí de la sardana a les 11 i a les 4 a Sils amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada Mediterrània i la principal d'Olet a la pista coberta de Sils. Diumenge també a les 6, concert a Jafra amb la cobla, la principal del Llobregat i el tenor Guillem Batllori, presentat per una servidora a la plaça Major, a la plaça del Castell. I diumenge que ve també hi ha el 77è concurs nacional de colles sardanistes de Tarragona amb la cobla Maricel a partir de les 6 de la tarda. També el 14 de setembre, dilluns, Festa Major amb un concert de cobla amb la cobla Mongrins a partir d'un quart d'una del migdia a l'església de Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 37è aplec de la sardana de Bellpuig, que arriba diumenge que ve dia 13 de setembre a les 12 i a 6:15 de la tarda a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb les cobles Mongrins, Vents de Riella i Bellpuig Cobla. Anem a escoltar la sardana Bellpuig de Festa d'Antoni Saladrigues. L'escoltem, és del 2001 i l'escoltem avui aquí al Cuplejant per tancar l'agenda.

0: Això era Bellpuig de Festa, d'Antoni Saladrigues.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Aquests compositors són Bernat Giribet, Anna Campmany, Lluc Bonal, Carles Prat, Joan Magraner o també Marc Timón. Totes aquestes obres es podran escoltar en un concert estrena al Petit Palau de la Música el proper 20 de juny del 2027. Encara falta, per tant, a les 12, però podeu ja anar-vos apuntant a aquest concert, del qual ja n'hi ha programes i podran escoltar obres, per exemple, de Rafael Ferrer com Res no és mesquí o també de Josep Prenafeta, molt lluny d'aquí, entre d'altres obres, i a més aquestes noves estrenes. D'aquesta manera, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana vol impulsar la recuperació de la sardana coral convidant aquests joves compositors, l'anomenada Generació C, a interessar-se pel ritme de la sardana, per la lluminositat de la tenora o també per la melodia mediterrània que tant, diu el Palau, ens identifica. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona col·labora amb Arnau Tordera per programar Cobla Fusió dins la Festa Major de Solsona. Serà aquest divendres 4 de setembre a Solsona en el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent. L'organitza conjuntament la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l'Ajuntament amb la col·laboració de l'agrupació de geganters de Solsona. El concert té com a protagonista Arnau Tordera, la seva guitarra i el vocalista del grup Obeses. La primera part del concert és l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica, i a la segona part la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, oferirà un recorregut pel repertori musical de la Festa Major. Anem a escoltar un dels temes amb els quals Arnau Tordera ja va arranjar per aquesta guitarra elèctrica. És una obligada, originalment de tenora, però ara l'escoltarem de guitarra elèctrica, que és de Ricard Viladasau i no necessita presentació. És S'arroncadora, i tanquem així els breus d'aquesta setmana.

Això era Sarroncadora, de Ricard Viladesau, en la versió d'Obligada de guitarra elèctrica per la Cobla Sant Jordi i Arnau Tordera.

0: l'hospital.
1: Coplejant.cat.
2: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició del Coplejant, que és especial perquè és l'última d'aquest darrer any. La setmana que ve comencem temporada, que per nosaltres és una mica continuació de sempre, perquè sabeu que no ens aturem mai, però diguéssim que avui podríem dir que es tanca un cicle. Hem començat al setembre, és època de canvis. Sembla que durant l'any, doncs, diem, ja tenim temps per fer les coses, però a partir del setembre, com que ens queden ben pocs mesos per tancar l'any, doncs hi ha unes energies diferents, eh? La gent va més ràpid, passen més coses, és una època que personalment, doncs, m'agrada moltíssim, anem a gaudir-la. Nosaltres tanquem aquesta edició amb una sardana que es titula El meu setembre, de Carla Santiago, i que nosaltres avui, doncs, agafem una mica el sentit d'aquesta sardana per acomiadar-nos de tots vosaltres. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia, el món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Bon vespre, estem a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, i també a radiotordera.cat. Soc Toni López, efectivament, i comencem el Cant de la Sirena amb els pescadors de l'Escala, Estrelles i rom cremat.

aquesta primera part, nosaltres tenim preparats els pescadors de l'Escala d'Havaneres, i en la segona part tindrem els Pirates, un musical de Goll de Gom, que no heu de confondre amb Maricel. Seguim amb els pescadors de l'Escala i el tema Mar d'Estrelles. Aviam, sí.

Déu-n'hi-do. I nosaltres que ara ja marxem del món de l'Havanera amb aquesta primera part del Cant de la Sirena. Sabeu que el programa s'estructura en tres parts i els pescadors de l'Escala ens porten Vestida de nit.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: I en aquesta segona part del programa, com a convidats de Goll de Gom amb el seu musical Els Pirates. Comencem amb l'obertura, que es titula Omple el got d'aquest pirata.

Sou a la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, o també ens podeu seguir des del web radiotordera.cat. Som aquí a Ràdio Tordera, al Cant de la Sirena, fent habaneres i també musical dels Pirates. Escoltarem el tema El Frederic li agradava tant.

patrzcia. Jo sé que en Dronc és el meu cul. El mar és meu fins a Istanbul. I

0: Estén en la sort, que de mi s'emporten un bon record.
1: Sí.
0: Jo n'he matat potser alguns milers, però els reis autèntics n'han mort molts més. Si mirem qui enfonsa més vaixells, segur que encara guanyaven.

0: quin cos.
1: Quins ullins nats.
2: Quin tors.
3: I quines natges.
4: Nosaltres que ja us direm adeu i ho fem amb Homes d'Ofici Desgraciat, que és el títol del tema del final del primer acte. El meu nom és Toni López i estem molt contents d'estar aquí al Cant de la Sirena, a la 107.1 de la FM, l'emissora que t'escolta. Marxem amb Homes d'Ofici Desgraciat. A reveure.
5: Homes d'ofici desgraciat, sisplau, deixeu-me que tinc dret.

0: les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-1300278
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 6 de setembre de 2026. Un incendi a Roca Rossa va cremar una hectàrea i va deixar un ferit lleu ahir. El foc, ja estabilitzat, va obligar a confinar els veïns de la urbanització i Can Camps durant el matí d'ahir. Un microbús va provocar aquest incendi a la urbanització de Roca Rossa i els bombers van haver d'estabilitzar el foc cap al migdia i confirmar que va haver-hi un ferit per inhalació de fum, tot i que es va solucionar ràpidament i ja està en bon estat. Es va cremar aproximadament una hectàrea de massa forestal. Roca Rossa i Can Camps han tingut l'accés tallat durant el matí d'ahir i es va evacuar els veïns de les cases més properes. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís a les 10:24 i Protecció Civil va demanar el confinament de les dues urbanitzacions a la 11:45 del matí. Mitjançant un missatge és alert a les 1:11 amb el mateix mètode es va desactivar. Durant el que va restar del dia, els bombers continuaven treballant a la zona per remullar-la i evitar possibles revifades. En total, a Catalunya, 34 municipis es troben en fase d'alerta per risc extrem de patir un incendi.

0: Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte, batejat com Tòfona i Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho s'ha creat una plantació demostrativa d'una hectàrea i mitja a Tordera, on es proven diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sol i de l'aigua. Dalmau Albó, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, assegura que el projecte busca donar productivitat a les plantacions. Els primers resultats són prometedors. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques de la terra i l'han fet més adequada per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació ja s'han detectat presència de fong a la tòfona en mostres de sol properes als arbres que havien estat inoculats. El tordarenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. Amb titulació UEFA a entrenador, Vila substitueix Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen amb un objectiu clar: alliberar els tècnics que es puguin centrar exclusivament a entrenar i fer el seguiment de jugadors. El nou coordinador s'ha mostrat molt agraït per l'oportunitat. En una nota de veu a Ràdio Tordera, el tordarenc ha destacat la gran responsabilitat que suposa el càrrec i ha aprofitat per treure pit de la qualitat del futbol formatiu de casa nostra. La federació també celebra l'ascens del tordarenc. El seu director tècnic, Israel López, n'ha destacat que el coneix perfectament la casa i garantirà la continuïtat d'un projecte que aquesta mateixa setmana ja ha començat a rodar. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà a partir del setembre les activitats del programa DOMUM, un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i les seves famílies. L'ampliació serà possible gràcies a dos convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicer i la Fundació Oncolliga Barcelona. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicooncologia, conduït per un professional especialitzat que oferirà un espai de suport per ajudar persones afectades a afrontar el diagnòstic i adaptar-se a les possibles seqüeles. El programa mantindrà, a més, activitats com el ioga suau, així com xerrades i tallers de divulgació. I acabem amb un apunt meteorològic. Avui diumenge, que tindrem un dia marcat pel sol durant tot el dia, amb temperatures que arribaran fins als 33 graus, al mateix temperatura de 24. Aquestes mateixes temperatures seguiran demà dilluns i dimarts, i no serà fins dimecres que baixin ja fins a mínimes de 18 graus i màximes de 25, i també previsió de pluja. Això dimecres i dijous també sembla que pot haver-hi algunes pluges.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Molt bon dia, amics oïdors de l'Espai Matí de Sardanes. Us saludem allà on estigueu, en el cotxe, per internet, des de allà on vosaltres estigueu, de les vostres llars, o també doncs, en el discurs del mercat que anem a comprar. Entrem doncs, en aquest mes de setembre. Avui doncs, les nostres protagonistes són les sardanes, les dedicatòries, els llocs on podrem anar a ballar sardanes o també escoltar-les amb la col·laboració d'aquests nostres companys, en Lluís i també la Benita. Llavors, doncs, saludem a tothom, però pensem més doncs, en la gent que li agrada més la nostra dansa, com els avis de Can Conte, de l'alberg, els botiguers del poble, els restauradors, també doncs, els marxants i la policia local. Recordeu, avui a Tordera és mercat, aquest mercat dominical, i que podeu venir a buscar la millor fruita, la millor verdura, podeu venir a buscar tot. Vull saludar el meu company, que està a control, en Salvador Romans, que és qui portarà el control. Salvador, molt bon dia.
1: Bon dia, tinguem. Bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes.
0: Molt bé. Doncs avui, que és el mes de setembre, que nosaltres... És el dia 6, el dia 1, ja va ser aquest dia, però el dia 6 de setembre... Recordem, és el novè mes de l'any, tant en calendari gregorià com en el calendari julià. El tercer dels quatre mesos amb una durada de 30 dies i el quart dels cinc mesos amb menys de 31 dies. El setembre a l'hemisferi nord i el març a l'hemisferi sur són estacionalment equivalents. Doncs bé, ja sabeu que si voleu trucar, ho podeu fer-ho per demanar doncs, aquesta dedicatòria, aquestes sardanes que tenim aquí a punt, en el 937642893, i que nosaltres avui podrem dir aquestes sardanes que tenim en llista, aquestes sardanes que podeu demanar, que bé, Salvador, pots començar tu mateix amb aquest títol de sardana i compositor.
1: Doncs bé, doncs començarem dient que la primera que tenim és Bona Llavor, de Conrad Saló.
0: Seguim amb Bosc de Can Déu, de Francesc Mas Ros.
1: Catalanitat, Vicenç Bou.
0: Catalunya al cor, de Josep Joli.
1: De Verdú a Sant Pere Claver, d'en Josep Coll.
0: Dolors, de Joan Lázaro.
1: Dolça, Josep Carbó i Vidal.
0: Dolça, Catalunya, Josep Carbó i Vidal, també.
1: El pare amat, Josep Antoni López.
0: Els dos passarells, de Francesc Joanola.
1: Empòrium, Vicenç Bou.
0: Estelades al vent, d'Antoni López.
1: Genissenca cinquantenària, Joan Lázaro.
0: Gran Diada, Pere Massats.
1: Pic, repic i repicó, Ricard Viladesau.
0: Poble que canta, d'Antoni Miralpeix.
1: Solemnitat, Conrad Saló i Ramell.
0: Surtin del niu, de Salvador Codina.
1: Un camí inoblidable, Lluís Alcalà.
0: Units per un ideal, de Josep Maria Tarrides.
1: I en les cantades tenim catalans, Montbenet canta.
0: Catalans a l'Alcàrria, que és per al grup de Veneres Marinada.
1: I Catalunya meva, Gaietà Ramon.
0: La Puntaire, de Salomé.
1: La nostra pobilla, Ramon Calduc.
0: Sota el Mas Ventós, també de Ramon Calduc.
1: I com sempre tancarà l'audició d'aquest matí de sardanes, la Santa Espina.
0: Doncs bé, aquesta és la minuta que tenim pel dia d'avui. Ja tenim un oient que també vol dedicar una dedicatòria amb una sardana d'aquestes que hem dit. Hola, bon dia.
2: Bon dia, companys de Ràdio Tordera. Bon dia per tothom.
0: Hola, Quimeta. Quina veu més guapa que tens de bon dematí.
2: Ai, no gaire. Som morzat. Ah. Ja. Bé, la com m'aixeco no tinc la veu gaire clara, no.
0: Doncs sembla que avui sí, eh? Has posat... has repostat, has posat benzina de la bona.
2: Mané?
0: Que sí, que sí, que morzar va bé, que agafa cos.
2: Esclar, em dona ànimos. Tinc que donar corda al rellotge.
0: Això mateix.
2: No vull pas que se pari, eh?
0: I tant que no, i tant que no.
2: Per què me trobaríeu a faltar, que sí, Núria?
1: Oi, Quimeta, clar que sí.
2: Fa molts anys que truco a Ràdio Tordera, eh?
0: Esclar que sí, és la nostra, sí. Aquesta.
1: Te donarem la medalla d'or.
2: Oh, que bé, oh, que bé. No, com vagi a l'altre poble, sí, reseu-me un pare nostre.
0: Ah, sí, jo encara me'l sé sencer, eh? Sí, sí, encara me'l sé sencer.
2: Ai, ai, ai, anem a escoltar sardana.
1: Anem-hi. No.
0: Quina vols, Quimeta?
2: Ai, jo ja s'ho sentit tantes i ja no sé. Salvador, quin... on és la raia? Una raia.
1: També una raia. Molt bé, eh? Què vols, una de marrós?
2: Sí, va, posem una de Francesc Marrós.
1: Clar, Bosc d'en Déu, no? Bosc de Can Déu.
2: A veure. Quina?
1: No, Nuri?
0: En Marrós és que no el veig. Ah, sí, aquesta segona.
1: Sí.
0: Bosc de Can Déu, diu.
2: Bueno, posem Déu, a Déu. Can Déu. I diu. I en Déu, Nostre Senyor, ja m'estàs...
1: Clar, clar.
2: I cantades... Ai, quin és... Ai, jo no me'n recordo.
0: Mira, Catalans, de Montbenet, no. Catalans a l'Alcàrria, també, Catalunya meva, La Puntaire...
2: La Puntaire.
0: Sí, La Puntaire. Doncs apa, sí, ja pots...
2: Aquesta sardana m'agrada molt.
0: Molt bé, doncs.
2: També m'agradava Dulce Catalunya.
0: Esclar.
2: Bueno, ja ja el sentirem un altre dia, no?
0: Oh, i tant que sí. Doncs que apa, sí? Dedica tu... Com
2: bueno,
0: vulguis.
2: Mira, jo faré molta via perquè ja estic nerviosa.
0: Ai, no, dona, no, no, tranquil·la.
2: Què me passa? Bueno, jo per tothom, les amistats, els bons amics i per vosaltres que tingueu un bon programa pel diumenge i jo les dedico a tothom que truquem a Ràdio Tordera una que passem.
0: Molt bé.
2: Un bon diumenge i una bona salut per tothom.
0: D'acord.
2: Tots us estimo, eh?
0: Molt bé, Quimeta.
1: No vinga, bon dia, Quimeta.
2: Bon dia per tothom.
1: Adéu.
0: Bon dia, adéu. Més trucades, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: Ah. Joan Chapallí.
0: En Joan. Molt bé, Joan, què dius tu? Has escoltat bé avui o no?
3: No. No? He arribat ara. Ah. Me'n dic 3 o 4 i ja està.
0: Mira, Bona Llavor, Catalanitat, Catalunya al cor, de Verdú a Sant...
3: Aquesta mateixa, Catalunya al cor.
0: La portem tots al cor. Molt bé, dedica-la, com... o vols una de cantada ara?
3: Una de cantada.
0: A veure, Catalans, Catalans a l'Alcàrria, Catalunya meva, La Nostra Pubilla, sota el mas...
3: No, Catalunya meva.
0: Catalunya meva. D'acord. Doncs apa, ara sí que pots dedicar-ho.
3: Aquesta la dedico a la meva família, a Tocars Barrera, a la Quimeta Puig, Toni Cuenca, vosaltres dos que tingueu bon programa i bon diumenge.
1: Molt bé, gràcies,
0: molt bé.
1: Joan.
0: Molt bé, Joan, tu
1: vinga,
0: també.
1: Vinga, bon dia.
3: Perquè en Salvador ja m'ha passat a davant.
0: Bon diumenge
1: sí,
0: i bona diada.
1: Ja tens raó, ja. Vinga.
3: Ara no trobaré res.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs més trucades, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
4: Amb la Montse, del Cal Ocellet.
0: Ai, Montse, se sent malament avui, eh?
4: Se sent malament?
1: Perquè
4: ah, no,
1: té un so a darrere seva.
0: És el gos, és el gos.
1: El gos, eh?
0: Sí,
4: sí, el gos de la que sent el telèfon és pel misteri.
1: Bueno, deixa, deixa el gos. Vinga.
4: Mira, jo vull que em poseu Dolça Catalunya.
0: Dolça Catalunya. Molt bé.
4: I aquesta la dedico a l'Antonio Cuenca, a la seva senyora la Carmen, en Salvador Molins, els de Molí, a vosaltres, evidentment, i a Calterres.
1: Molt bé.
4: I a l'amiga meva aquesta d'aquí, Tordera. I a tots els que escoltin.
0: Molt bé, Montse.
1: Vinga.
4: I després és una de cantada.
1: Una de cantada.
0: Doncs mira, a veure...
4: La Puntaire, de la Salomé.
1: La Puntaire.
0: La Puntaire, d'acord. D'acord, doncs...
4: Val, aquesta me la dedico per mi, aquesta.
0: Sí? Oh, que bé. A veure si la balles.
4: Algun temps la ballava. Ara ja no puc, ja. Ojalà.
0: Molt bé.
1: Vinga. Bon dia.
0: Sí. Molt bé, una abraçada, Montse, bon dia.
1: Adéu.
0: A veure, més trucades, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia. Amb la Vicenta de Blanes.
0: Molt bé, Vicenta, benvinguda.
5: I vosaltres ben trobats. Poseu-me en mi, pic, repic i repicó.
0: Pic, repic i repicó. Està molt bé aquesta, eh? Almenys sí. M'agrada aquest títol, eh?
5: Sí, sí, jo me'n recordo.
0: Doncs, bueno, la qui la dedica?
5: Per tota la meva família, per tots vosaltres i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, la Montse Moreno, la Rosa Pimàs, i per totes les Mare de Déus trobades, que el dia 8 és la Meritxell,
0: sí,
5: la Meritxell també, per les Neus, per totes les que celebrin el Sant, que són les Mare de Déus trobades.
0: Molt bé.
5: I per tot Catalunya, que aquesta setmana és la Diada, que hi hagi una bona Diada, i per tots els catalans. I també per Palafolls, que aquesta setmana és la Festa Major de Palafolls, per ells que tenim una bona Festa Major.
0: Sí, sí, tenen una orquestra molt bona, hem d'anar a veure, escoltar el concert i també el ball, eh? Tenen la Salvatana, la Salvatana és molt bona.
5: Abans sí que anava, ara ja no vaig en cap de concert.
0: Ah, bueno.
5: Em trenca el cor i llavors no, miro d'evitar-ho.
0: Ah, esclar, pues, també, també.
5: Una abraçada per a vosaltres.
1: Molt bé, Vicenta, gràcies.
0: Bon dia.
5: Adéu-siau, bon dia.
0: I tenim ara, doncs, un espai en blanc, diria jo, que podem complaure la Quimeta amb Bosc de Can Déu.
1: Sí.
0: És Can Déu o Can Déu? Perquè l'accent ha obert o tancat. Que és el que dic jo, és de Can Déu o de Can Déu?
1: De Can Déu.
0: Déu. L'accent obert. D'acord. No, a vegades un accent és com...
1: Ah, no, no,
0: és com un
1: que
0: gra
1: sí.
0: de sal, això, eh?
1: Sí.
0: O està bé de sal o és massa dolç, tu.
1: Sí, doncs... Si et sembla, anem a escoltar...
0: Sí.
1: La sardana aquesta, no?
0: Sí, sí, sí. Bosc de Can Déu d'en Francesc Mas i Ros. Sí.

0: una sardana molt curta.
1: Sí, curteta, curteta, eh?
0: Sí, és d'aquelles que no cansen de ballar-la, perquè...
1: Això també. Tenim trucada, Salvador? No. Doncs mira, la segona sardana aquesta, que també ens l'ha dedicat la Quimeta Puig, pels seus oients, també.
0: L'ha demanat la Quimeta i s'hi ha afegit també sí, la Montse del Cal Ocellet.
1: Doncs és la puntaire, que també sí, la canta la Salomé.
0: Bé, si et sembla,
1: si
0: atenem una trucada.
1: Ah, doncs molt bé, sí, sí. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ui, ui, en Joan, quina bon veu.
1: És en Joan Martori.
2: Deu al matí. Sí, senyora.
1: En Joan Martori, bueno, has de fer allò, aigua i llimona, i neteja les
2: mans. Bueno, jo ja he esmorzat, he begut la llet ja fa una hora i pico, i ara acabo d'esmorzar. El resto, ja estic una mica desembossat, el que passa que la veu no canvia així com així. Mm. Bueno, potser sí una mica.
1: Molt bé, bueno. Joan, doncs a veure...
2: A veure, posa'm la primera de Nàfaro, que no sé quin nom ha dit, no sé si era Dolors.
1: Dolors, diu.
2: Sí. Bueno, aquesta? Bé, provem aquesta. Què tal sona?
1: Molt bé, sí. Doncs, dedica-la com vulguis.
2: Dedico per la meva senyora, també per vosaltres, que esteu aquí.
1: Gràcies. Ah,
0: això, això, gràcies, Joan, perquè si no...
2: Bueno, sí. Bueno, per en Salvador Molins, també, per en Rafael Planes, i la Dolors, també per Antonio Cuenca, la seva senyora, la Quimeta Puig i tothom que escolti les sardanes.
0: Molt bé, Joan.
1: D'acord, molt bé. Doncs.
0: D'acord, merci. Nosaltres aprofitem també per dedicar-la a totes les nostres dolors.
1: I tant, també.
2: Molt bé. Vinga. No pateixi gaire, tant de dolors.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Adéu. Bon dia. Trucades. Hola, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia per...
1: Bon dia pel matí.
0: Per la sardana que posarem, no?
1: Ah, no hi ha més trucades.
0: No, de moment
1: ah,
0: no.
1: Ah, molt bé. Doncs no. Ja l'havíem anunciat aquesta, la puntaire, sí, que l'ha demanat la Quimeta Puig i també la Montse de Cal Ocellet.
0: Sí, la puntaire que tal, que la tinc aquí.
1: Molt bé, doncs l'escoltarem.

0: Bé. Doncs bé, tenim de dir que el nostre patrocinador és el Cal Terrassà i que està tancat.
1: Avui fan vacances. Per tant, doncs, que els que tinguin el costum de venir a esmorzar a Cal Terrassà, doncs hauran de desviar i anar a algun altre lloc, que els hi faran bé també, sí. Però que Cal Terrassà és tancat. Diu... Però és el nostre patrocinador, avui, si voleu, els agraciats que hagin vingut a buscar el bal, aquí no poden venir a fer doncs, aquest vermut per dues persones, que és el que regala, no? Mm-hmm. Però que la setmana que ve segurament serà obert, i si no ja ho direm
0: aquí
1: també.
0: Aquí diu, tornarem, si podem, el dia 19.
1: Ah, mira, si és sí. Que ja tenim el
0: tren. Tornarem, si podem, el
1: si
0: dia
1: podem,
0: 19.
1: El dia 19, per tant, que dimensi que ve serà tancat, perquè sí, sí. Dimensi sí. Tenim 13, crec.
0: Ah, això mateix. Doncs, per tant, serà no el cap de setmana següent.
1: Dues diumenges sense Cal Terrassà.
0: Sí. Bé, doncs...
1: Continuem?
0: Sí, continuem.
1: Doncs mira, ara en Joan Chapallí ens ha dit que vol escoltar Catalunya.
0: Catalunya al cor,
1: Catalunya
0: no?
1: Catalunya al cor, que és la que tots portem, la Catalunya sí. Al cor.
0: Catalunya al cor, i ara tenim una, entre una trucada, aviam.
1: Aviam, aviam, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon ai, dia, la Quima.
2: Hola, bon dia, macos.
0: Quima.
2: M'agrada aquesta sardana, Dolors.
1: Sí?
0: Ai, Dolors, sí, l'han demanat, ja, aquesta.
2: Sí, però podeu tornar a posar? Me podeu posar a mi, també?
0: Sí, i tant.
1: Sí, sí, tant que sí.
2: Bueno, és que m'agrada, dedicar-la. Per dedicar-la a la Dolors Oliveres.
0: Clar, veus, que bé.
2: I per tu, Núria, que sí. Dimarts és la teva onomàstica.
1: Sí, dimarts és Santa Núria.
2: Doncs pues bueno, per tot, i per tu també, Salvador.
0: Ah, gràcies. Quina Núria, la de la Vall de Núria o és una altra?
1: No, la Núria.
2: No, la Vall de Núria, sí. Ah. Núria.
1: No, és que n'hi ha dues. N'hi ha una, la Vall de Núria, sí. I l'altra que diu Núria, eh?
2: Ah, jo... Què vols dir, que la que te dedico jo?
1: Anya, no, mira... A veure.
2: A veure.
1: A veure, busquem-la perquè ara no la veig.
0: No, no, no, no es tracta de la sardana, es tracta del sant, Santa Núria.
1: Ah.
0: Que fa referència a la Vall de Núria o és una altra Núria?
2: No, és que jo me refereixo que dimarts és Santa Núria, que és el teu sant, Núria.
1: Sí, és el meu sant, Santa Núria, i hi ha la Vall de Núria també, no?
2: Ah, doncs mira, posa la Vall de Núria.
1: Però no la tenim, la Vall de Núria, no emboliquis, Salvador.
0: No, no parlem de sardanes, parlem del sant.
1: Ah.
2: Sí. Bé, me deixeu tornar a començar?
0: Sí, comença, sí. Comença, Quima.
2: M'agrada aquesta sardana que diu Dolors, per dedicar-la a la Dolors Oliveres. I per tu, Núria, també, que dimarts és la teva onomàstica.
1: Moltes gràcies.
2: És per això.
0: Molt bé, Quima. T'expliques molt bé. Vinga, adéu.
2: Que tingueu un bon dia.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu. Adéu. A veure, més trucades. Hola, bon dia.
3: Hola, Núria, bon dia.
1: Ai.
3: M'he descuidat, perdoneu.
1: Ah, Joaquimeta. Ai,
3: és que jo m'agrada enrotllar-me i fas malbé les persianes i d'on feina que aquests que no tenen. Jo sóc una. Bueno, Núria, perdona que no m'he recordat. Va per totes les Núries. I després, també... Tota la qui se digui en Cinta, també, recordant a la meva mare, la Cinta. I de bons també vull felicitar aquesta noia que sempre truca, la Cinta, la Maria Cinta.
0: Maria Cinta.
1: És clar.
3: Sí. I tu, Núria, i totes les Núries. La Núria Serra, bé, no dic noms i hi ha molts.
1: Molt bé.
3: I tota que se diguin Cintes... Que facin un bon sant.
1: D'acord.
0: Molt bé.
3: Un bon programa i un bon diumenge per tothom. Felicitats, Núria.
1: Moltes gràcies.
3: I la Dolors, també, Santa Dolors?
1: Sí, no ho sé.
0: No ho sé, no.
1: Jo no ho sé.
3: Bueno,
1: no. La sardana diu Dolors.
3: Jo celebraré Sant Diumenge.
1: Ah, això mateix. Molt bé, Quimeta.
3: Sí? Sí, gràcies, sí. Escoltar.
1: Que tinguis
3: un
1: Sant Diumenge
3: per tothom.
0: Vinga.
3: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu. Elles s'han descuidat de les Núries,
0: sí.
1: I de les
0: doncs
1: Cintes.
0: Ara sí que hem d'anar...
1: Sí, a veure, on hem d'anar? Catalunya.
0: Catalunya al cor, en Joan Chapallí.
1: Doncs vinga, complementem en Joan Chapallí. Endavant.

0: Doncs bé, tenim en Lluís i la Benita a l'altre costat del fil telefònic disposats a donar-nos aquesta informació que cada diumenge ens donen. Hola, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia a tothom.
2: Bon dia, Benita.
0: A veure, bon dia. Que aquesta setmana és, deu ser una setmana bastant especial en quant a concerts o sardanes o aplecs. Com ho tens, això?
1: Sí, bueno, però això és el final de setmana que ve, ja diré el que, ah, que d'això.
0: Bueno, doncs ens diràs el que hi ha. Comencem, per aquesta no? setmana.
2: Comencem.
1: Començarem avui, ara a les 11, a Cruïlles, en el monestir de Sant Miquel, amb la principal de Porqueres. A Barcelona, 11:45, a la plaça d'Eivissa, amb la Sabadell. És la festa major d'Horta. Llers, 11:45, a la plaça de l'Església, amb la vila de la Jonquera. Les Franqueses del Vallès, 11:45, a Llerona, a la principal de Terrassa. És festa major de Llerona. Sant Andreu de la Barca, 11:45, a la plaça de la Font de la Roda, amb la Mediterrània. Capellades, a les 12, a la plaça Verdaguer, amb música enregistrada. Cursà, a les 12, a Mata Judaica, amb la principal de Cassà. És la festa major de Casavells i Mata Judaica.
2: Déu-n'hi-do.
1: Costa de dir aquest nom, eh?
2: Sí.
1: Viladrau, 12:45, a la plaça Major, amb el Lluís Escoble. Olot, a la 1, al Firal, amb la principal d'Olot. Són les festes d'altura. La Jonquera, a la 1 i a 6:45 de la tarda, al carrer Major, amb la vila de la Jonquera. Rebós, a 4:45, a la plaça Tempera i la Nita, amb la principal de Banyoles. Vilamalla, a les 5, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Flama. Colomers, a les 5, a la plaça de l'Església, amb el Rossinyolet. Vidreres, a les 5, a la plaça de l'Església, amb la Salvatana, a Festa Major. Anglès, 5:45, a la part del Font del Canyo, amb la principal de Cassà. Sant Manat, 6:45, a la plaça de la Vila, amb la Nova Vallès. Juià, 6:45, a la plaça Major, amb la principal de Banyoles. No, Juià, 6:45. Al Masnou, 6:45, a la plaça Ducata, amb la ciutat de Terrassa. Cadaqués, a les 7, al passeig amb la Genifenca. Blanes, 6:45, al passeig de Mar, en el banc dels músics, amb el Bisbal Jove. Calella, 6:45, a la plaça de Manel Puigvert, al passeig Manel Puigvert, amb la principal de Llobregat. Sabadell, a les 10 de la nit, a la plaça de les Dones del Textil, amb la juvenívola de Sabadell. Després tenim a Plex. A Berga, a les 12 i a les 5 de la tarda, a la plaça Vila Tomat, el 45è Plex. Amb els cobles Marinada, Lluís Escoble i Berga Jove. Montesquieu, a les 4. A la Pèrgola, el segon aplec, amb les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona. Palamós, a les 5 de la tarda, a la plaça de la Nau dels 50 metres, el 57è aplec. Cobles Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. Ja passem el d'aquesta setmana. Demà dilluns, i a 7, a Olot, a les 12, al final, amb la principal d'Olot. Llinars del Vallès, a les 6 de la tarda, a la plaça dels Països Catalans, amb la principal de la Bisbal. Vidreres, a la 1, al Casino La Unió, amb la Flama, fan un concert vermut. Olot, a les 10 de la nit, al claustre antic del convent del Carme, amb les pobles Montgrins i principal d'Olot. Això serà, suposo, que ballada, perquè no diu res de concert. Dimarts, dia 8, el que pugui anar a Núria, o estigui Núria, a 11:45, en el santuari de Núria, amb la principal de Banyoles. És la festa major de Núria. Olot, a les 5 de la tarda, a la Fons de Sant Roc, amb la principal de Olot. És la tornaboda de les festes d'altura. Dijous, dia 10, a la Garriga, a les 8 del vestre, al passeig de la Garriga, el 69è aplec, amb els cobles Sant Jordi i juvenívola de Sabadell. També dijous a Canet, a les 10 de la nit, a la Riera de Sant Domènec, amb la Contemporània. Això és ballada. I a Caldes, a les 10 de la nit, també a la plaça d'Octubre, amb la Flama. Llavors era la Diada. La Diada, ja quasi tots els pobles fan ballades. El que estigui més interessat pot buscar ajuntaments o programa, no?, per internet. Però n'hi ha a Pineda, sempre ha sigut al migdia, no posa l'hora ni el lloc. Llavors a Blanes a les 8 del vespre, a Tossa a les 6 de la tarda, a Tortera teniu a les 11 del matí.
0: Sí.
1: Penso que és a la plaça
0: Lluís Companys.
1: De la Constitució, em sembla que... No fan a la plaça de la Constitució?
0: doncs ho han canviat aquest any.
1: Quan fan l'ofrena, allà on te fan l'ofrena?
2: Lluís Companys.
1: Lluís Companys.
0: Cada any és Lluís
1: allà
0: Companys.
1: Allà, allà mateix que fa la sardana. Mm. I llavors, a la tarda, a les 7 de la tarda, a Santa Susana, fan avaneres, i a les 9 són sardanes, amb el principal de Castà, llavors amb el ja tradicional pa amb tomàquet amb pernil. I el que volia el dia 11 és que és molt llarg, que hi ha molts, molts llocs. O sigui, que es pot dir que cada poble fan sardanes.
0: Vale.
1: I poden buscar, si ho busquen per internet, perquè si no estaria molt, molt de temps.
0: Clar, esclar.
2: Molt bé, Benita.
0: Molt bé, molt bé.
1: I per aquí a la vora, ja dic, aquí a la vora n'hi ha, el més a la vora és a Pineda al dematí, també a Tordera, a Blanes a la tarda, suposo que a Calella també aneu a fer, vull dir que el que vulgui, sí. Si busca per internet, busquen l'Ajuntament de Tordera,
0: cada, cada la programació. Cada poble fan la festa, si és veritat.
1: Exacte.
0: Molt bé, fan, molt bé.
1: Cada poble fa sardana.
0: Sí, sí. Molt bé, Benita, doncs moltes gràcies per aquesta informació i a veure ara quina sardana de les que hem dit vols triar, tant tu com en Lluís.
1: Mira, en Lluís diu que vol catalanitat.
0: Catalanitat per en sí. Lluís, eh?
1: I per mi, a veure, digue'm en alguna, perquè no he dit tantes que jo no me'n recordo de cap.
0: A veure...
1: Digue'm en unes quantes, a veure.
0: Bona Llavor, de Verdú a Sant Pere Clavé...
1: Aquesta, ja no busquis més, no busquis més. De Verdú a Sant Pere Clavé.
0: Ah, molt bé.
2: De Verdú, Sant Pere, Clavé, que és d'en Josep Coll.
1: Mm. Exacte. La dedico, com sempre, a tothom, els de Tordera, els de fora de Tordera, especial a Mar Massaguer, amb la seva família, la meva família, la Concepció de Sant Celoni, la Fina de Palafoll, la Consol, vosaltres...
2: I molt bé.
1: Bueno, si me deixo algú, com em porta? M'ho porto tot.
2: Bé.
1: La gent de Blanes que truca, també.
2: Molt bé, Benita. Doncs...
1: Per el moment que es passa en Lluís, eh?
2: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs vinga, adéu-siau i bona setmana.
2: Adéu, adéu, Benita.
1: I bona festa major als Palafollens.
2: Ah, sí, molt bé.
0: Gràcies en nom d'ells. Lluís, on t'estàs, Lluís?
2: Hola.
3: Bon dia.
2: Bon dia, que estàs molt lluny.
3: No gaire.
2: Sí, no se sent, quasi.
3: Sí, estic a Blanes.
2: Estàs a Blanes, sí, però no s'escolta.
3: Jo em preparo.
2: Sí? Vinga.
3: Sí.
2: Engega.
3: Ah, no me sents ara de poc. Escolta'm una cosa.
2: Digue'm.
3: Si us telefono, és per una protesta.
2: Protesta, protesta.
3: Sí, senyor. No vull que me poseu una sardana i per falta de temps... Clar, es talla...
2: Sí, jo no m'agrada no això vull. Tampoc, eh?
3: No vull. M'estimo més que no me'n poseu cap.
2: Sí. Sí, això tampoc m'agrada a mi. De vegades es fa, però...
3: Les coses ja no
2: sí.
0: Vols complaure a tothom i no pots, arriba el
3: escolta'm,
0: temps
3: escolta'm,
0: i hem de tallar.
3: Escolta'm una cosa, si falta temps per les tocades que he tingut, molt bé, això molt bé, molt bé, ojalà tota la vida així. Però heu de calcular que cada sardana són 4 minuts.
0: Sí, sí, i tant.
3: Si se'n falten 10, són 40 minuts.
0: Sí.
3: Doncs, l'horari més aviat. No l'horari.
2: A veure, Lluís. Lluís.
3: En vez de posar les 4 a 12, a les 11.
2: Lluís.
3: Tothom quedarà content.
2: Lluís, espera un moment.
3: Clar, home.
2: Aquí som un grup i el
3: això
2: que tenim...
3: Ja sé el que m'ho vols dir.
2: Què vull dir?
3: Les coses s'han de fer ben fetes. El que està en un lloc d'aquests s'ha de fer bé.
2: Escolta'm, em vols escoltar a mi un moment?
3: Digues.
2: Dic que som un grup i tots funcionem més o menys igual, però molts tenim l'opinió que si no podem posar-los a totes, el que fem és afegir-la. Per tant, si un dia nosaltres ens hi trobem, t'afegirem amb un altre. El que no farem és tallar-la, saps? M'has entès o no?
3: No. Sí, escolta'm una cosa. El que digui jo no vol fer res. Mm. Vosaltres que teniu la raó.
2: No, jo t'explico...
3: Sí, home, sí.
2: T'ho explico com funciona. Per tant...
3: Explico de modo que vulguis. Jo ja t'ho dic el que és, Salvador. Cada sardana que es posa es calcula que dura uns 4
2: no,
3: minuts.
2: No, si nosaltres tenim els temps aquí, ho tenim molt clar,
3: el que
2: eh?
3: Que s'ha de comptar, però tenim... aquí, com ara tu, sí.
0: Pots dir, mira,
3: ara són les 11, no. Tenim tantes sardanes. A partir d'ara, que s'afegeix.
0: Recollim aquesta protesta teva i parlarem Home. Entre tots. Moltes gràcies, Lluís. Tenim una Vinga. Trucada pendent. Gràcies,
2: sí.
0: Bon dia.
2: Vinga, adéu.
0: Bon dia. Doncs bé, mira...
2: Ha marxat és perquè normal, no ha volgut perquè... escoltar.
0: Doncs bueno, tenim aquí Catalunya Meva, que també ens l'ha demanat en Joan Xapallí. Si no tenim cap més trucada, podem posar aquesta sardana, que és cantada per Gaietà Renom. Què t'assembla?
2: Estem encara amb en Joan Xapallí, sí.
0: És Catalunya al cor ja l'hem escoltada.
2: La oi? Colometa, no?
0: No la 23?
2: Sí.
0: La 23 és Catalunya Meva.
2: Ai, espera't, que tinc la fulla al revés.
0: Has de girar el full, eh?
2: La 23 és Catalunya Meva, sí.
0: Sí. Doncs l'escoltarem, perquè és la sí. que ens ha demanat en Joan Xapallí.
2: D'acord.

0: I doncs bé, acabem d'escoltar aquesta sardana Catalunya meva i ara doncs la Montse de Cal Ocellet també continua. Ah, tenim trucada, doncs.
1: Tenim Hola. Trucada.
0: Molt bé. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon Ui. Dia, Salvador.
2: Menys mal, perquè... perquè diu, no tenim cap més trucada i el telèfon tutut i tutut i tutut. Jo no sé com és, però bueno,
0: no
2: tenim cap més trucada.
0: No, perquè teníem recollida una trucada. I aquesta trucada que teníem recollida ens semblava que l'estava esperant i no estava esperant, ens ha penjat. El motiu és aquest, ens ha penjat.
2: Sí.
0: I llavors per això hem dit que no hi havia trucada.
2: No hi havia trucada i el telèfon meu feia tutut, tutut, tutut.
0: Ah, sí, perquè estaven les línies ocupades, és el que passa. Bueno, Salvador, què dius? Quina sardana vols tu? Encara sembla que et pot tocar de triar el Paramat, els dos passarells...
2: El Sota el Mas.
0: Empòrium, el què?
2: Sota el Mas.
0: Ah, Sota el Mas Ventós?
1: Cantada.
0: És cantada aquesta? Mira, sí.
2: Bueno, és igual.
1: És igual.
0: És cantada per un gran cantant, que és en Ramon Calduc.
2: Veus?
0: Sí, doncs mira, te posarem aquesta avui i bé, pots fer aquesta dedicatòria.
2: Que... Sí, aquesta és una de les que m'agrada, sí.
0: És maca.
2: Sí. Bé, per en Rafael Planes, la Dolors, en Joan Martori, que l'he escoltat, la Clàudia, l'Antonio Cuenca i la Carmen, la cosina Joana Molins, en seu home Vicenç, la cosina també Carmen Manresa, la Montse de Cal Ocellet. No sé si és de Cal Ocellet o és de Mataró.
0: No sé, és una mica de cada puesto. Hi ha diumenges que està aquí, hi ha diumenges que està allà.
2: Que està allà, aquí i allà.
0: Té un peu a cada lloc.
2: Veus?
0: És clar, això és una sort, eh?
2: Oh, i tant. Pot ser de Cal Ocellet o pot ser de Mataró. Molt bé. També a aquesta senyora de la medalla d'or de la Quimeta.
0: Ah, sí, la Quimeta.
2: Diu que li fareu una medalla, no?
1: Sí, home.
0: La Quimeta Puig. Sí, però serà de Llautó, eh?
2: Què dius?
0: Home, és que d'hort, no sé, a direcció.
2: Bueno,
0: Bueno, per la Quimeta.
2: Pel que es vol, ja saps que n'hi han.
0: Sí.
2: Pel que no es vol, no hi ha ni un cèntim. Però pel que es vol, bueno, sobren.
0: Bueno.
2: Sí, les coses són així, no ens enganyem ara.
0: En el director o l'Ajuntament. Nosaltres no hi pintem res aquí.
2: No, l'Ajuntament som tots, vull dir que...
1: Ai, mare, avui sí que tenim un dia molt enredat. Vinga, Salvador.
2: Sí, bueno, aquell sí que us ha enredat i us ha despistat.
0: Sí, una mica.
1: Sí, però no anava amb mi, això, eh? Aquest senyor havia de trucar, amb la persona que es va trobar amb el cas. I nosaltres recollim la queixa, però vinga. Vinga.
0: Salvador, qui més?
2: Vinga, va, vinga bé.
0: Ja està?
2: Vinga,
1: vale.
2: Adéu.
0: Bon dia. Més trucades, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, sóc jo?
1: Sí, ets tu.
3: Ah, perquè com que he trucat abans i feia tu.
0: Que sí, doncs mira, noia.
1: Sí, perquè tenim públic per posar i estem aquí una mica assats.
0: Josefina, quina sardana vols? El pare
3: Marc... A veure, quina sardana n'hi ha ara per posar o n'hi ha alguna altra?
0: Sí, és el que estic dient. Empòrium, Estelades al vent, Genissenca cinquantenària, Gran Diada, Solemnitat, Poble...
3: Estelades al vent, va.
0: El què?
1: Estelades al vent.
0: Al vent, el número 12. D'acord, dedica-la, Josefina.
3: Li dedico al meu home que per fi demà ja vindrà cap a...
1: Carai, que bé.
0: Molt bé.
3: I després li dedico també a la meva germana Carmen Nimini Pilar, a la meva cosineta Paquita i Nuri, al meu oncle Joan i la Conxita, a la Pilar Bataller, i bueno, i a tothom que escolti Ràdio Tordera, i si me'n descuido... Ah, sí, bueno, la Benita i el Lluís, després també en Joan Madrid i la Roser, i en Millet, que pobret també està a l'hospital.
0: Molt bé.
1: Vinga, Josefina.
0: Vinga.
1: Adéu.
3: Adéu.
0: Més tocades, no. Ah, sí?
4: Sí.
0: Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Mira, l'Àngel.
0: Aquest és l'Àngel.
4: Ah, jo mateix.
0: Ara sí que volarem.
4: Que sí?
0: Sí, home, els àngels volen, no?
4: No, jo no he volat mai.
1: Sí, depèn.
0: Si és el vol, és ras, molt baix, vaja.
4: Sí.
0: Molt bé. Bueno, molt bé, Àngel, què diu l'Àngel?
4: Me diràs una sardana, sisplau?
0: Sí. Et dic unes quantes sardanes. Units per un ideal, un camí inolvidable, sortint del niu, solemnitat, poble que canta, gran diada, empòrium, els dos passarits...
4: Aquesta del niu... Què diu? A veure, l'última?
0: Empòrium.
4: Dos passarits, has dit?
0: O gran diada. Genissenca, cinquantenària... Poble que canta, solemnitat, sortint del niu, un camí inolvidable, units per un ideal...
4: No, aquesta, sortint del niu.
0: Molt bé.
1: Doncs sortint aquesta... del niu, doncs.
0: Apa.
4: Sí. Aquesta la dedicarem a la Quimeta Puig, a la Julita Masó i a la Dolors de la Floristeria.
0: Molt bé.
4: I ara se me'n dius una de cantada.
0: Mira, cantada. Catalans a l'Alcàrria... Catalans sols, la nostra pobilla i... Ja
4: Catalans a l'Alcàrria.
0: Catalans a l'Alcàrria, molt bé.
4: I aquesta... Ara aquesta la dedicarem a tothom, a vosaltres i a tothom.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Àngel, gràcies.
4: Vinga,
1: adéu.
4: A vosaltres.
1: Adéu.
4: Vinga, a veure,
1: anem a veure si podem posar publicitat. Tenim
0: doncs
1: una altra trucada, que no sé si ens donarà temps, a veure.
0: Hola, hola, bon dia.
5: Hola, hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
5: Amb en Gabriel Paez.
0: Molt bé, Gabriel, una mica ràpid, perquè tenim els informatius a tocar. A quina has escoltat?
5: Aquesta de Estelades al vent.
1: Estelades al vent.
0: Estelades al vent. A qui la dediques?
5: La dedico a la meva família, principalment a la meva dona, que avui fa 40 anys que van casar.
1: Carai, noi.
0: Felicitats.
1: Déu-n'hi-do. Sí que aguantes. Molt bé, molt bé.
5: Després, per l'Antonio Cuenca i la seva dona.
1: Vale, vale.
5: Per vosaltres dos i per tothom que escolta la ràdio.
1: Molt bé, gràcies, Graviel. Vinga.
5: Adéu.
0: I doncs bé, no sé si tindrem temps de posar una altra sardana. Quina sardana toca ja? M'he despistat.
1: Espera, si tenim sort.
0: Ah.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
9: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
8: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
10: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove't Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
11: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
0: Dius, tenim una trucada, si va una mica de pressa. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia, sóc la Fina de Palafolls.
0: Molt bé, Fina.
12: Poseu-me la que vulgueu.
0: Sí.
12: I sí que aniré de pressa perquè et veig les notícies.
1: Molt bé.
0: A qui la dedicaràs?
12: A la Concepció, a la gent de Palafaixa, la Festa Major, a tothom que escolta, en Lluís i la Benita, i he anat de pressa. I la setmana vinent.
1: Però quina sardana has demanat?
12: La que vulguis, Salvador.
1: Ai.
12: Et deixo el teu gust.
1: Bueno, molt bé,
0: la,
1: doncs.
0: La gran diària, la gran diada també, no?
1: No, li posarem una d'en Vicenç Bou, que sí? Està molt bé, que és Empòrium.
0: Ah, sí.
1: Que potser no la demanaríem pel nom.
0: I
1: li posem aquesta.
0: I és molt maca, aquesta.
12: Molt bé.
1: Doncs,
12: ai, també li dedico al meu home.
1: D'acord. Gràcies, fina.
12: I a vosaltres dos, i a tothom.
0: Adiós, bon dia, adéu.
1: Bé, ara sí que tindrem
0: ara
1: els
0: sí
1: informatius
0: tenim,
1: a punt.
0: Doncs, en Genís i... aquí, que li cedim el pas i que ell ens dirà doncs, aquestes notícies que ens té acostumats. Posa també el...
13: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
14: Entrem ja a les 10 del matí en clau informativa. Comencem amb una notícia de molta actualitat, i és que ahir un incendi a Rocarrossa mobilitzava els veïns per demanar una via d'evacuació alternativa. El foc d'ahir va obligar a confinar els veïns de la urbanització de Rocarrossa i de Can Camps durant el matí. L'origen va venir d'un microbús que va provocar un incendi en aquesta urbanització de Rocarrossa i, segons algunes informacions no oficials de veïns, el vehicle funcionava amb gas liquat, motiu pel qual s'hauria pogut encendre de manera més ràpida. Els bombers van estabilitzar el foc al migdia i van confirmar que hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum, tot i que en aquests moments ja està en bon estat després de que estigués atesa pels serveis d'emergència. En total, s'ha cremat aproximadament una hectàrea de massa forestal. Pel que fa també a l'accés tallat durant el matí, es van haver d'evacuar els veïns de les cases més properes. Els serveis d'emergències en total que van rebre l'avís a les 10:24 i Protecció Civil va demanar el confinament a les dues urbanitzacions a un quart de 12 mitjançant un missatge és alert, aquests missatges que rebem pel mòbil quan hi ha un cas d'emergència.
0: Ens varen avisar.
14: Exacte. A la 1:11 amb el mateix mètode ja es va desactivar amb un altre missatge d'aquests. Durant la resta dels dies els bombers van haver de continuar a treballar a la zona per remullar-la i per evitar que es tornés a encendre perquè encara hi havia alguna petita revifada. Arran d'aquest incendi i del confinament, que ha recordat a altres episodis d'incendis on els únics camins de sortida de la zona ja van quedar tallats per flames, els veïns han decidit fer un pas endavant, i és que avui diumenge, des d'ara mateix a les 10 fins a les 2 del migdia, s'ha organitzat una recollida de signatures al local social de Rocarrossa per demanar a les administracions l'adequació urgent d'una via alternativa d'evacuació. Concretament reclamen que s'estudiï, s'acondicioni i es netegi el camí que comunica Rocarrossa amb Agora Park, el qual fa anys que no es troben condicions per ser utilitzats com a via d'emergència. A la iniciativa de Rocarrossa i Can Camps s'hi han sumat també la mateixa urbanització d'Agora Park, que, segons ha traslladat la seva presidència, pateixen la mateixa problemàtica. Si un incendi bloquegés la seva via principal, aquest camí seria també l'única alternativa de fugida. Per tant, els veïns d'aquestes tres localitats doncs, que demanen un accés per si de cas passés algun cas d'emergència podem marxar sense cap problema.
0: Aquest camí que reclamen hi és, hi van passar una vegada ja fa uns anys i bé, sí, es pot arreglar, però vaja, viure en un paratge natural té els seus riscos.
14: Sí, i avui dia, de fet, recordar també, ara m'has fet recordar que ara mateix 34 municipis a Catalunya es troben en fase d'alerta per risc extrem d'incendi, i un d'ells era Tordera, era una fase d'alerta, però això no vol dir que no pugui haver-hi un mateix incendi.
0: I tant, i tant.
14: Seguim amb notícies, i és que Tordera es prepara per commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb diverses activitats, i destaquen, per exemple, taules rodones, danses tradicionals i els actes també institucionals reglamentaris. Per començar, que serà el dimecres 9 de setembre, a partir de les 7, la Regidoria de Política Lingüística presenta la campanya Parlem en Català, adreçada a comerços i entitats del poble. Coincidint amb la celebració dels 50 anys del diari El Punt Avui, a la mateixa biblioteca també es realitzarà una taula rodona amb el títol El català a les xarxes socials. L'en Carles Sabater, junt a direcció del Punt Avui, presentarà l'exposició de l'especial d'homenatge del diari. El dijous 10 de setembre, com a revetlla de la Diada Nacional de Catalunya i dins dels actes de celebració dels 50 anys de la nostra dansa, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'actuació de l'Esbart Joaquim Ruïra de Blanes, un espectacle que acollirà coreografies d'autors de talla nacional com a Manuel Cubeles, Albert Sanz, Jaume Guaix i Eduard Ventura, a partir això de les 8 del vespre a la plaça de l'Església. L'endemà, el divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Banyoles a partir de les 11 del matí, i a les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa d'Elisabet Mesquies, que farà el Parlament amb motiu de la Diada, i es donarà pas al cant dels segadors. Per tancar l'acte, la colla de castellers de l'Almaresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Per tant, totes aquestes activitats que es duran a terme el 9, el 10 i l'11 de setembre. Si les voleu recuperar, que podeu consultar al web de Ràdio Tordera per veure-les amb més detall. Seguim amb una altra notícia tordarenca, i és que una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en el mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. És un projecte que han batejat com a Tòfona i Suro i està liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Aquest vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho s'ha creat una plantació demostrativa de poc més d'una hectàrea a Tordera, on es proven diferents tipus de plantes, també sistemes per introduir aquesta tòfona i diverses tècniques de gestió de la terra i de l'aigua. Els primers resultats són positius. Els investigadors han comprovat que les esmenes han modificat les característiques de la terra i l'han fet més adequat per a aquest desenvolupament de la tòfona. Per tant, doncs que de moment sí que es podria combinar. A més, només en un any després de la plantació ja s'ha detectat la presència del fong de la tòfona en mostres de sòl properes als arbres que havien estat inoculats. Per tant, els arbres també han mostrat una bona adaptació a les condicions de la finca i els resultats, doncs, són tan positius com per la producció d'aquests dos materials, com també per la conservació d'aquestes sures. Per tant, de moment, resultats positius d'aquest projecte.
0: A veure si fem un tour en directe i ens ho expliquen més intensament.
14: Mira, s'estaria bé, sí.
0: Sí, perquè és interessant.
14: Seguim amb una notícia d'esports, i és que el tordarenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. Amb titulació a la UEFA d'entrenador, Vila substituirà Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen d'Alemanya, amb un objectiu clar: alliberar els tècnics perquè es puguin centrar exclusivament a entrenar i fer el seguiment de jugadors. El nou coordinador es va mostrar molt agraït per l'oportunitat i, en una nota de veu a Ràdio Tordera, va destacar la gran responsabilitat que suposa el càrrec i va aprofitar per treure pit de la qualitat del futbol formatiu que viu Catalunya. Diu que la federació també celebra l'ascens del tordarenc. El seu director tècnic n'ha destacat que coneix perfectament la casa i que garantirà la continuïtat d'un projecte que aquesta mateixa setmana ja ha començat a entrenar. Per tant, un tordarenc que ha passat per clubs també de Tordera, doncs que ara mateix té un càrrec a la Federació Catalana. Acabem amb una notícia comarcal, i és que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà a partir del setembre les activitats del programa Domum. Aquest és un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i també a les seves famílies. L'ampliació serà possible gràcies a dos convenis de col·laboració amb la Fundació Ricard Fisas Natura Vicer i la Fundació Oncolliga Barcelona. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica, en què professionals i voluntaris oferiran un assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicologia de la malaltia, conduït per un professional especialitzat que oferirà suport per ajudar les persones afectades de la mateixa malaltia i adaptar-se a les possibles seqüeles. El programa, que es mantindrà més activitats com el ioga, així com xerrades i tallers de divulgació per estar, doncs, en un espai molt més de suport i de tranquil·litat. Per tant, amb això acabem les notícies, no sense abans de recordar-me que també hem de fer un apunt meteorològic, hem de mirar el cel. Avui, Tordera, que seguirem amb aquesta calor que vam tenir el dia d'ahir. Sembla que tenim un cap de setmana encara d'estiu, per tant, aquesta calor que s'allargarà avui i demà i dimarts seguirem amb aquesta mateixa calor, baixarà un grau per dia. Ja serà fins dimecres que trobem aquestes pluges. Dijous ara veia que també que comencen a haver-hi també alguna previsió de que pugui caure algun ruixat, però dimecres sí que tindrem aquestes pluges i una baixada de temperatures. Avui, per exemple, amb 33 graus, doncs dimecres tindrem màximes de 24-25. Per tant, refrescarà i tindrem uns dies de calma.
0: Vibrem més.
15: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I bé, amics, després d'aquesta... d'aquestes notícies de les 10, nosaltres que continuem al Matí de Sardanes amb una trucada. Hola, bon dia. Hola.
1: Hola, Núdiga.
0: Hola. Hola, bon dia, Marc.
1: Hola, Núdiga, guapa.
0: Hola, Marc Massaguer.
1: I hola, Salvador.
2: Hola, Marc. Bon dia.
0: Hola. A veure.
2: Bon dia.
1: Ahora, ¿cuál has de anar ahí?
0: ¿Quieres cantada?
1: Sí.
0: Vale. Catalans... Mira, escolta...
1: ¿Cuál tenéis?
0: Sí. Tenim catalans, catalans a l'Alcàrria, la nostra pubilla...
1: Vale.
0: I la nostra pubilla.
1: Era, me va bien.
0: Aquesta, la nostra pubilla.
1: Sí.
0: Vale.
1: Y luego... La Santa Espina.
2: Molt bé.
0: D'acord, Marc. A qui ho dediques?
1: Sí. Se la dedico a la Benita, a Luis P. A ti, Núria.
0: Gràcies.
1: De nada, guapa. I a Salvador Domán.
2: Bueno, gràcies, Marc.
0: Molt bé, Marc.
1: I al Peric.
2: I al Peric, sí.
0: Molt bé.
1: Sí. I a Juan Madrid.
2: També?
1: I a mi pare. Bueno. I a la Aitana Bonmatí.
2: Apa, vinga, molt bé.
1: Sí. Ja està.
2: Molt bé, Marc.
1: Vale, guapa.
0: Vale, Marc. Bon diumenge.
1: Que tinga un buen domingo.
2: Adéu.
0: Gràcies, igualment, Marc. Bon dia.
1: Adéu.
0: A veure, no tenim cap més trucada. Doncs reprenent i complimentant la Montse de Cal Ocellet amb Dolça Catalunya. Què t'assembla?
2: A mi m'assembla perfecte.
0: Doncs endavant, és de Josep Carbó i Vidal.

0: res de conyac. Bon dia. Bé, hem de continuar, que no hi ha cap més trucada.
1: Bé, doncs sí, tenim trucada. Hola, bon dia.
0: No tenim cap trucada.
1: He entès que teníem trucada.
0: No.
1: Doncs si hem de continuar, hem de continuar amb la Vicenta de Blanes, eh? I ella ens ha dit que vol escoltar Pic, Repic i Repicó. Què t'assembla?
0: Però hi ha la Montse de Cal...
1: A veure, no, amb la puntaire i Dolça
0: sí,
1: Catalunya, que ja està.
0: L'hem acabat, la Montse?
1: Sí, ja l'hem acabat, la Montse.
0: Ara la Vicenta de Blanes.
1: Ara la Vicenta de Blanes ens diu Pic, Repic i Repicó. I ella, doncs bé, ho ha...
0: Sí.
1: Ha dit que per totes les Núries, les Maritxells, bueno, no les Cintes i tot això d'aquests sants, eh? I bona diada.
0: Sí, i aquesta és una sardana que dura 4 minuts 32 i la posarem tota.
1: Doncs bé, tenim... Sí, perquè se'ns ha enfadat en Lluís, tampoc no cal tampoc esverar el galliner tant, eh?
0: Bé, tenim una trucada.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, parlem amb en...
0: Toni.
1: Amb en Toni.
2: Amb en Toni Guany, Castell. He sentit pic, repic i repicó, dic que ja en si seré temps, perquè aquesta sardana m'agrada molt.
1: Ah, mira, sí, doncs hi ets a temps, eh?
2: Ah, jo sóc a temps, doncs vinga. Doncs també me hi afegeixo, vamos, eh?
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Qui la dediques?
2: Bueno, la dedico als de sempre, en Joan Xapallí, en Joan Martori, en Gavi Paes, l'Enric i la Núria de Blanes, la Montse, que ja l'he sentit, en Salvador, que també l'he sentit, en Ventura, els de Cantoies i els de Can Sureda.
1: D'acord.
2: Llavors, a vosaltres i a tot Tordera, que passem una bona setmana amb salut i tirem endavant, perquè, escolta'm, veig que per aquí els Trevinyà ja comencen a fer carn a la brasa, també, ahir, no?
1: Sí, no escarmenten, eh?
2: Per aquí a Roca Rossa, vas veure? Imagina't, una mica d'autocar la que va liar.
0: Sí, tant. Vinga, Toni.
1: D'acord.
0: Vinga.
2: Bueno, macos.
0: Adéu.
2: Bon dia.
1: Gràcies, bon dia. I més trucades, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Amb la Montse Mainou?
3: Sí.
1: A veure, Montse, què diu la
3: Una
1: Montse?
3: Una cantada.
1: Mira, cantada. Tenim catalans a seques, catalans a l'Alcària, la nostra pobilla i sota el Mas Ventós.
3: Catalans, vinga, els catalans, tots els catalans, les catalanes.

0: Diuen...
1: Veus, Maria Cintes?
2: Sí. No sé.
1: A una Cintes sí que la conec, la Maria Cintes no.
0: Està bé.
1: Pues vinga.
2: Ja està.
1: Que tingueu una bona setmana i un bon dia i una bona setmana.
2: Igualment.
0: Gràcies.
1: Vinga, igualment.
2: Adéu, Montse.
0: Adéu. Doncs pic, repic, repicó, que és en Ricard Viladesau.

Doncs bé, bonica sardana, pic, repic i repicó. Estem fent el matí de sardanes, ja sabeu que si voleu trucar al 937-642-8890

0: 3, doncs ho podeu fer. Ara doncs bé, que tenim una trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: La Maria Cinta.
1: Sí, sí.
0: És el teu sant? Aquesta setmana és el teu sant, Maria Cinta?
1: Avui.
0: Ah, és avui.
2: Per molts anys, Maria.
1: Sí, sí.
0: Per molts anys. Doncs,
1: gràcies.
0: A veure quina sardana vols escoltar. Ara, de seguida, sortirà Dolors, després Catalanitat, després, a veure, si tenim el Pare Amat, els dos passerells, no ho sé, a veure què t'assembla a tu.
1: No ho sé, poseu-me la...
0: Aquí n'hi ha una que diu Gran Diada, ningú l'ha demanada, eh? Hi ha de ser maca,
1: sí,
0: també.
1: Però... A quina hora la posaríeu?
2: Ah, sí, ah, això a l'hora.
0: Doncs sonarà...
2: Com aquell que va al metge, eh? L'hora.
0: La que sonarà ara és Dolors. I després sonarà Dolça. O sigui, dos noms.
1: Bueno, doncs... La segona que posareu ja me va bé.
0: Sí? Dolors, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs dedica.
1: La dedico a vosaltres i a tots els que escoltin la ràdio.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: molt bé,
1: Cinta,
0: vinga. Que passis un feliç sant, eh?
1: Gràcies.
2: Vinga, bon dia.
0: Adéu, bon dia. I doncs ara posem aquesta sardana Dolça, no? Ai, Dolors, perdó, és que ara estic amb liada amb noms, eh? Que era la segona...
2: Li teníem d'haver donat una de nova perquè
0: sí.
2: anem curs de sardanes.
0: Sí? Bueno, doncs ja en demanarem més. L'ha demanada en Joan Martori, la Quima de Canet i ara la Maria Cinta.

0: Doncs bé, tenim una trucada. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
1: Núria i Salvador.
2: Hola, Mercè.
3: Hola, Mercè, hola. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Bé, doncs, Mercè, què dius?
1: Mira, me posareu una sardana dedicada... Bueno, primer heu de dir quina... Jo voldria la nostra pubilla, però com que igual en teniu diverses més, m'és igual la que poseu, eh?
3: Perquè la nostra pubilla la tenim, Salvador?
1: Sí.
2: És una sardana cantada...
3: Ah, és cantada.
1: Sí, sí. I l'ha demanat en Marc.
2: En Marc Massagué, sí.
3: Bueno, és igual, t'hi pots afegir, eh?
1: M'hi puc afegir.
3: I tant.
1: Però com que m'ha semblat sentir que en teniu bastantes per posar encara...
3: No,
2: sí, mira, no? Podem posar una que és maca, que és el Pare Amat,
1: vale.
2: De l'Antoni i la pubilla, la nostra pubilla, les dues.
1: Ah, això. Caram...
2: Sí, home.
3: Te podem posar les dues, i tant que sí.
2: El Pare Amat, i la dediques a qui vulguis, i la nostra pubilla, que t'afegeixes amb en Marc Massagué.
1: Vale. Doncs mira, la dedicatòria és... la de la nostra pubilla anirà dedicada a la teva neta, Nuri, que és la nostra pubilla, no?
3: Sí, sí, la nostra pubilla.
1: Doncs va dedicada a ella. Que tingui un bon any de pubillatge.
3: Ahir varen estar a Tordera del Segarra.
1: Prou.
3: Ahir varen estar, el pubillatge va estar a Tordera de la Segarra.
1: Mm-hmm. Sí.
3: Varen estar
1: allà. Sí, clar, envolten.
3: I els hi varen pagar el dinar, eh? S'ha de dir que estan molt contents tota la colla perquè hi havia les pares de les pubilletes i tots. I diu, la meva jove diu, Núria, ens ha pagat el dinar, eh? Tots, a tots ens han pagat el dinar.
1: Caram, això no... que generosos, eh?
3: No és habitual.
1: Molt bé,
3: sí,
1: molt
3: sí,
1: bé.
3: Sí. Doncs molt bé. Gràcies, doncs, ja li diré a la Berta.
1: Dedicada a ella, que tingui un bon pubillatge d'aquest any. I l'altra, doncs, per tu, Núria, que també serà el teu sant, i per totes les Núries, i per tots que celebrin alguna cosa, i en general per tothom que escolti les sardanes.
3: D'acord. Molt bé, Mercè. Val. Moltes gràcies per trucar. Gràcies.
2: Vinga, adéu, bon dia.
1: Adéu.
3: I bé, Salvador, tu tens la paraula, ara.
2: Jo, no.
3: Sí, ja et toca complaure la Benita i en Lluís.
2: Catalanitat, toca.
3: Sí, posem catalanitat.

0: I són les 9, a les 10 i 39 minuts i continuem amb el Matí de Sardanes.
1: Sí, però tenim un bloc publicitari.
0: Ah, molt bé, doncs passem a aquest bloc publicitari.
1: Sí. Abans direm que ens patrocina, perquè falten 15 segons.
0: Ah, molt bé, doncs mira, ens patrocina el bar Terrassà, que estan aquí a la plaça de l'Església, i que obsequia doncs, cada setmana amb un val, un vermut per a dues persones, i que aquesta setmana s'ha tancat i la que ve també. Per tant, això doncs, és una informació que us dono, perquè ells tenen molta clientela i de veritat que us assabentem d'això.
1: Ah, exacte. Molt bé. Vinga, publi.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres... Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: I la pròxima sardana que escoltarem és aquesta sardana de Verdú a Sant Pere Claver, que la canta en Josep Coll.
1: I que l'ha demanat?
0: La Benita. Per en Lluís, o en Lluís per la Benita.
1: Ah, això mateix.

Tenim, doncs, que complaure ara en el matí de sardanes en Salvador Molins, que ens ha demanat una de les sardanes que més li agrada, que és Sota el Mas Ventós. Aquest Sota el Mas Ventós, que està cantada per en Ramon Calduc, l'escoltarem seguidament.

I anem complimentant aquestes peticions. A manca de 10 minuts per les 11 del matí tenim aquí, bueno, podem dir també que si voleu trucar en el 937642893, doncs sereu ben rebuts, que podeu demanar doncs una sardana i dedicar-la a qui més desitgeu vosaltres, perquè hi ha sants aquesta setmana, també hi ha la Diada Nacional. Bé, tenim ara que la Josefina ens ha demanat aquesta número 12 i també en Gabriel Páez, que és Estelades al vent, que és de l'Antoni López, perquè ja podem recordar que el dia 11 és divendres que ve és la Diada Nacional de Catalunya, se celebra en record a la caiguda de Barcelona del 1714 i la pèrdua de les institucions pròpies durant la Guerra de Successió Espanyola. Per tant, que varen ser doncs, dates històriques que els catalans varen haver de lluitar molt, sobretot sobre el setge d'en Felip V, i doncs, aquesta finalitat de l'autogovern a Catalunya, i figures claus com en Rafael Casanovas, i en podríem parlar bastant més d'aquesta Diada Nacional de Catalunya. Per tant, que escoltarem ara, en honor a aquesta Diada Nacional de Catalunya, Estelades al vent, i que onegin ben fort.

0: Bé, a manca de 4 minuts podríem posar una altra sardana, Salvador, què te sembla?
1: I tant, que sí. Podem posar la cantada, que és més curta.
0: La cantada, a veure, ajuda-me, Catalans a l'Arcària?
1: Ah, això mateix.
0: Doncs bé, posem Catalans a l'Arcària, que ens l'ha demanat l'Àngel Miret i que l'ha dedicat a totes les seves amistats. Endavant.

0: Ràdio Tordera.
1: Entrem ara sí al punt informatiu de les 11 del matí. Comencem amb notícies comarcals, perquè hem de destacar tres coses. La primera de totes és que ahir ja es va controlar l'incendi de Tordera, que va deixar una ferida lleu i va fer confinar dues urbanitzacions. Els bombers, que treballaven amb 12 unitats terrestres i dues aèries, en un foc que primer va cremar un autobús i després va agafar massa forestal. Els bombers, que van donar per controlada, per tant, la situació en una zona on la massa forestal podria haver estat molt més afectada del que va patir. Al final només es va cremar una hectàrea, pel que podia haver estat, perquè aquella zona hi ha molta massa forestal. El foc es va originar pel voltant de 10:45 al tocar el camí real del monestir, on va cremar un autobús i de seguida va agafar aquesta massa forestal, on va començar a cremar de forma ascendent, pujant la muntanya mitjana intensitat. Poc després va quedar ancorat en camins i pistes forestals i, tot i arribar als patis exteriors de cases particulars, no va afectar a cap casa, es va poder frenar a temps. Tot i així, la policia local va evacuar alguns habitatges i Protecció Civil va enviar aquesta alerta al mòbil demanant el confinament de la zona, que es va aixecar minuts abans de la una, quan el foc ja s'havia donat per controlat. Per tant, fins a 14 dotacions terrestres i aèries de bombers van treballar per extingir un incendi que va deixar una dona ferida lleu per inhalació de fum. Va estar atesa pels sistemes d'emergència mèdiques i va quedar en bon estat al de moment. Li van donar oxigen i ja no va haver-hi cap problema. Altra notícia d'avui al matí: confinats al terrat i atesos per inhalació de fum. Un ensurt d'avui a Arenys de Mar. L'incendi, que d'origen elèctric ha estat, ha cremat l'interior d'un restaurant situat a la planta baixa d'un edifici on hi havia una desena de persones. Passaven pocs minuts, a 8:45, quan el 112 ha rebut l'avís d'aquest incendi a l'interior d'un restaurant ubicat a la planta baixa d'una finca al carrer Joan Anselm Clavé, a Arenys de Mar. L'origen del foc ha estat elèctric, tot i que els bombers expliquen que a hores d'ara es desconeix què l'ha provocat. En aquell moment hi havia una desena de persones a l'edifici que s'han refugiat al terrat. 5 dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc per apagar les flames, que no han afectat cap dels habitatges de la segona i tercera planta. També han ventilat l'espai, que havia quedat inundat de fum, i posteriorment el sistema d'emergències ha atès els veïns de l'immoble que per donar l'oxigen després d'aquesta inhalació de fum, i allà mateix els ha donat l'alta. Per tant, ha quedat només en un surt per tot el que podria haver estat.
2: Molt bé.
1: Acabem amb una darrera notícia comarcal, i és que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà a partir del setembre les activitats del programa Domum, un espai que acompanya les persones amb una malaltia oncològica i també a les seves famílies. Aquesta ampliació serà possible gràcies a dos convenis que han col·laborat la Fundació Ricardo Fisas Natura Vicer i la Fundació Oncolliga Barcelona. Una de les novetats d'aquesta proposta és la posada en marxa de les sessions individuals d'estètica oncològica, en què els professionals i voluntaris oferiran un assessorament individualitzat sobre com es cura la pell i durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicologia conduït per un professional, que oferirà un espai de suport per ajudar a les persones per afrontar el diagnòstic. El programa, que es mantindrà més activitats com ioga, xerrades i tallers de divulgació, i el conveni amb Oncolliga també permetrà donar suport econòmic al servei de suport immediat a domicili. Amb aquestes noves activitats, el programa Domum reforça l'acompanyament integral de les persones amb càncer amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida. Acabem amb un apunt del temps. Avui, diumenge, que tindrem un dia marcat pel sol, les temperatures càlides, ara mateix amb 30 graus, fora dels estudis de Ràdio Tordera, unes temperatures que arribaran sobretot als màxims a les hores centrals del dia, cap al migdia, que tindrem aquestes màximes de 32, 33, 34 graus, segurament ens mantindrem als 33, i que aquestes temperatures no baixaran pràcticament fins al dimecres, on trobarem ja unes màximes de 25 i una previsió de pluges. Mentrestant, aquests dies tindrem sol i serà el protagonista d'aquests propers dies. Per tant, tanquem l'informatiu de les 11 i us deixem amb el matí de sardanes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I bé, ja ho veieu, pas i passet, ens anem a les 11 del matí, després dels informatius de Ràdio Tordera, seguim amb el matí de sardanes i seguim complimentant peticions, que també hi hem dit que podeu trucar al 937642893 i segurament tindrem alguna més sardana que posar, perquè n'hi ha algunes aquí que... Per exemple, aquesta beton, el poble que canta, aquesta m'atrau molt l'atenció. Això és una cançó maca, no? Però bueno, aquesta està interpretada, no està cantada, eh? El poble que canta me sona molt.
1: Bueno, bé, la pots, sempre sí. La pots dedicar tu.
0: I tant, i tant. No. Sí, és veritat, és veritat. Bé, doncs aquí tenim l'Àngel Miret, que ens ha demanat Sortim del Niu, que sí, és una sardana que és d'en Salvador Codina, doncs complimentant a totes les seves amistats.
1: També en tenim una aquí que diu Units per un ideal, que és de Josep Maria Tarrides, que també és una bonica sardana.
0: També.
1: Que també, encara si no hi ha ningú que la demani, també nosaltres la dedicarem.
0: Esclar que sí, tenim dedicatòries avui també per fer, eh?
1: Sí, doncs bé, posem aquesta, oi?
0: Sí, sí, Sortint del Niu d'en Salvador Codina.

Doncs també aquesta sardana, bonica sardana la que acabem d'escoltar, i ara tenim Empòrium, aquesta sardana que ens ha demanat la Fina de Palafolls. Ens ha dit Empòrium a tocar a les 10 del matí, que ens ha trucat i ens ha dit, ens ha fet una dedicatòria bastant ràpida. És una sardana d'en Vicenç Bou. Recordem que a Palafolls estan de festa major i que aquesta setmana tenen un grapat d'activitats festives. Doncs escoltem aquesta sardana, Empòrium.

0: Anem seguint, amb aquest fil, perquè ara toca aquest torn d'en Marc Massaguer, que ens ha trucat i ens ha demanat la nostra pubilla, i també al final vol escoltar la Santa Espina. I, a veure, tenim...
1: La Mercè García també s'hi ha afegit.
0: Mateix, jo l'estava buscant, ara no la veia. La Mercè García, que també s'hi ha afegit i que també doncs, ho ha dedicat a la pubilla d'aquest any de Tordera, la Berta Mercader, que bueno, dona la consulta, que és la meva nit, no?
1: Això mateix.
0: Doncs, bé,
1: doncs ara jo pensava que, clar, els que es coneixen Ràdio Tordera saben que estem al costat de Cal Terrassà, o que Cal Terrassà està al costat de Ràdio Tordera.
0: Sí.
1: Bé, jo diria que més aviat és que Ràdio Tordera està al costat de Cal Terrassà, perquè quants anys fa que existeix Cal Terrassà? Moltíssims.
0: Moltíssims.
1: I ara jo veient que fan vacances... Sí. I comparat amb altres diumenges que fem matí de sardanes, que està obert, l'ambient és molt diferent.
0: Sí,
1: vull dir, es troba a faltar.
0: Es troba a faltar molt, eh? Està com molt tristó i això.
1: Si un dia pleguen, poder Ràdio Tordera haurà d'agafar...
0: Sí, no ho sé pas. No, aquí estem bé, no estem pas malament, però clar, acostumats amb l'ambient que hi ha aquí fora el diumenge i que anem a fer un cafè i que ens el porten perquè estan allò atabalats de feina.
1: I els matrimonis i les parelles i les criatures sentades fent xirinola i en canvi avui pues, està
0: avui
1: així,
0: està això una
1: tot
0: mica
1: trist. Bé, fan vacances i també,
0: també
1: se'ls mereixen, no?
0: Hem de dir que, bueno, més tard, perquè ens ha entrat una trucada via privada que m'ha demanat una sardana, llavors ja te la demanaré a tu també, ara t'ho diré, parlarem, perquè, clar, no ha trucat, no ha fet directament, m'han trucat per el mòbil, m'ha fet una d'això i diu... Posa'm aquesta, no? Després en parlem, vale?
1: Molt bé, i ara, doncs...
0: I ara aquesta nostra pubilla, qui no té una pubilla a casa, nosaltres la trobem molt a faltar quan no hi és, eh? Aquest divendres no va venir, li passaré res, ja, el divendres els ho tinc a tots, i aquest divendres ja no puc, bueno.
1: Doncs,
0: doncs bé, vinga. Escoltem.

0: Doncs bé, hem escoltat aquesta pubilleta catalana, eh?
1: Tenim trucada. Tenim trucada. Hola.
0: Hola, bon dia. Hola. Ui, ens ha penjat.
1: Molt bé, benvinguts.
0: Però clarament, ens ha penjat.
1: Bé, és igual. Jo el que vull dir és que n'hi ha que estan per Andorra avui... I no, sé si, no sé si des d'allà una trucada costa més cèntims.
0: Esclar, esclar, està, no està a Catalunya, Andorra clar, no és independent.
1: A veure, i no sé si estan escoltant, si no també els hi dedicarem una.
0: I tant.
1: No sé, a veure...
0: Hola, bon dia.
1: No, a veure... Hola? No, és una trucada rara, no, no.
0: Hola, bon dia.
1: No, no,
0: bon
1: no, dia. Que no hi és, que no hi és. Doncs n'hi han que han anat de passeig fins a Andorra, que sí? No sé si s'estaran un parell de dies, i si escolten Ràdio Tordera, potser que provin de trucar des d'allà, no?
0: Esclar, però no ens senten, home.
1: Ara, com que
0: si
1: no?
0: Ara se'n poden recordar.
1: Mare de Déu, i tant que sí. Bé, no sé, poder targetes vermelles haurem d'ensenyar com el futbol, doncs, a 3 o 4...
0: No, jo tinc aquí, per complaure també la Mercè García, amb el pare Amat.
1: Sí.
0: I llavors tinc la gran diada també per dedicar a la persona que m'ha passat el WhatsApp i m'ha demanat una...
1: Bueno, la Montse Mainou ha demanat catalans.
0: Ah.
1: Que aquesta l'hem de posar també.
0: Esclar.
1: I després...
0: No, però catalans a l'Alcàrria o catalans?
1: No, no, no. I aquesta ja l'hem posat.
0: Ah, catalans, catalans.
1: Catalans sols, la Montse Mainou.
0: Doncs molt bé, posem catalans per la Montse Mainou.
1: Sí, perquè acabem de posar la nostra pubilla i,
0: sí.
1: I ara...
0: Doncs
1: sí,
0: ara catalans.
1: Catalans per la Montse Mainou.
0: D'acord.

0: I ara sí que tenim el pare Amat. Posem el pare Amat ara per la Mercè García.
1: Sí.
0: Doncs aquest pare Amat va per la Mercè García, per totes les seves amistats

0: I bé, via WhatsApp ens han enviat una dedicatòria, concretament és el Fadrí del Maresme 2026-2027, que va ser proclamat aquest any a Vilassar de Dalt, i ens ha dit que vol escoltar aquesta gran diada, perquè ell és un amant de el catalanisme i les coses catalanes. Ara tenim una trucada, doncs bé, abans de continuar, sí. Primera trucada. Hola, bon
1: Hola.
0: Dia. Hola.
2: Hola, bon dia, maca.
0: Amb qui parlem?
2: Amb la Conxita de Blanes.
1: Oh, ai, Conxita. La Conxita, que va tard
2: Hola,
1: avui.
2: Maco.
1: Conxita, que t'ha agafat els llençols.
2: Sí, una mica.
1: Una
2: perquè
1: mica.
2: Estic molt encostipada.
0: Ai,
1: caram. No, doncs és... a cuidar-se.
2: Això és el del temps, però bueno.
1: Aquest l'Enric, no, que no et destapi tant.
2: Bueno, avui, tot aquests dies hem anat a sopar a la fresca.
1: Ah, bé, tu aquí.
2: Agafes una mica de fred o el que sigui, però és bueno, clar. És igual.
0: Ens hem d'abrigar.
2: Ja passarà.
1: Mira, t'apuntem doncs, una sardana que se'n diu Units per un ideal. Sí. Què et sembla?
2: Ai.
1: Que sí?
2: Però no és cantada, oi?
1: No.
2: Ah, vale.
1: No és cantada, no.
0: Doncs bueno, la pots dedicar a Conxita.
2: Bueno, doncs, que passeu una bona festa major de Palafolls.
1: Ah, sí, ja hi anirem.
2: I... Salut per tots. De la Fina Collà, la Fina d'aquí Palafolls,
1: sí.
2: De la Benita, i per tots.
1: I per tots. Molt bé, Conxita.
2: Vinga, que passem una bona setmana.
1: A cuidar-se.
2: Igualment.
1: Adéu.
2: Ai, Joan,
0: Doncs bé, el que estàvem dient, no? Que... Sí. Via WhatsApp ens ha enviat el Fadrí del Maresme 2026-2027, sí. Que va ser proclamat aquest any a Vilassar de Dalt,
1: sí.
0: Amb la Gran Diada, que sí. Ell doncs, és un català ferm i que Catalunya la tirarà endavant, segurament ajudarà a tirar-la endavant, perquè ell és molt català, aquesta Gran Diada, que ho dedica a tota la seva família i a totes les seves amistats, perquè té molts amics.
1: Molt bé.
0: I aquesta número 14, Gran Diada, que és d'en Pere Masats.
1: Doncs vinga.

0: Bé, és la sintonia de Vos Benito Rabadà, eh? Aquesta sí. Gran diada. És maca.
1: És maca, sí, sí. Tenim trucada. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Joana Molins.
1: Ai, hola, Joana. Què tal?
2: Hola, bon dia.
1: Bon bé. Dia. Doncs bé, què dius? Vos una de sardana?
2: Sí, voldria dedicar una sardana. Sí. Bueno, la que tingueu. La
0: poble
2: que
0: canta.
1: Ara tenim... Sí, Juanita, tenim aquí un poble que canta, que sembla que és maca, és l'Antoni Mirel Peix. I és
2: doncs
1: maca.
2: Aquesta mateixa m'afegeixo, ja em va bé.
1: Doncs molt bé, fes sí. La dedicatòria, doncs.
2: Sí, la vull dedicar a una parella que avui fa anys que ballen la sardana junts, que són en Josep Viver i la Rosa Mora, i perquè avui continuïn ballant i siguin molt feliços. I llavors la dedico també a tothom que escolta la ràdio i també al meu cosí en Salvador Molins, que cada setmana em nomena.
1: Ah, sí.
2: I a tu, Nuri, i bueno, i en Salvador a tots.
1: Sí, sí, vale? Sí, sí.
0: Doncs molt bé. Bé, moltes gràcies. Gràcies. Adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu, bon dia.
0: Entrem a Publi i tornem.
1: D'acord.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera 107.1 FM.
1: No, ai. Doncs bé, nosaltres anem seguint. Ara hem pensat, Salvador, de saludar i de dedicar una sardana a la Rosa Hospital. Ho fem cada setmana.
0: Sí, junt amb aquesta la Conxita, perquè ara ens vindrà tot just. Tenim tres sardanes per posar,
1: ah,
0: que arribaran al final. Perfecte.
1: Sí, és veritat.
0: Doncs la Conxita... Li hem dit Units per un Ideal i podem afegir-hi la Rosa Hospital,
1: sí,
0: que cada diumenge pues, li fem també una dedicatòria.
1: Sí, perquè ella des de Vilassar també ens escolta, eh?
0: Sí. Doncs tenim aquesta i que quan vulguis la podem posar.
1: Sí,
0: i pues... després podem fer el sorteig.
1: Després farem el sorteig i també tenim una altra dedicatòria, que és la de la Joana, eh?
0: La Pobla canta i Sant Espini s'ha acabat.
1: Molt bé, d'acord.
0: Doncs... Som-hi amb Units per un Ideal.
1: Units per un Ideal, molt maco.

0: Doncs bé, ara tenim el concurs. Doncs ell, en Salvador, té aquí sí, les boles màgiques.
1: Jo remeno el bombo, sí, faig caure aquella bola que
0: és l'únic que
1: tocarà, que algú.
0: Remenes el bombo, els altres no en sabem. A veure... Vaja.
1: El número 12.
0: Vaja. El número 12. A l'Àngel Miret li ha tocat, caram, quina sort. Mira, a l'Àngel Miret li ha tocat el bal per al vermut aquí, al bar Terrassà, que ens obsequia amb un vermut doncs, per dues persones, però que aquest diumenge està tancat i el diumenge següent també, Àngel. Felicitats perquè t'ha tocat, però que sapigueu que aquests dos diumenges el bar Terrassà té vacances.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, continuem, eh?
1: Sí, complimentant a la Joana Molins,
0: sí,
1: amb aquesta sardana que
0: se'n diu... Molins, que diu...
1: Poble que canta.
0: Poble que canta. És maco un poble que canti,
1: sí.
0: Eh?
1: I després ja vindrà la Santa Espina per acomiadar-nos.
0: Sí. Ja ens acomiadarem, doncs, sí. Aquest poble que canta per la Joana Molins i les seves amistats. Sí.

0: Bé, ens falten 6 minuts per arribar al final de Matí de Sardanes.
1: Hem arribat al comiat, hem estat molt a gust entre vosaltres, els oients de Ràdio Tordera, i esperem que doncs, un altre Matí de Sardanes sigui tan amè com aquest. Hem escoltat.
0: Sí, i tan rodó. Però jo el que trobo és que encara els mercats, ja parlant de Tordera i una mica del mercat, encara no està animat, encara falten parades, fruit i verdura falta molta gent, i és que encara fa molta calor, i clar, la gent es queda molt a casa, i no sé si encara fan platges, clar.
1: I alguns fan vacances, els que comprem nosaltres sempre fan vacances, i clar, porten molta, molta fruita, i els trobes a faltar perquè sempre vas allà, bueno, amb dos o tres, no?, però vull dir, clar, tens ja les teves parades i dius, on ja no hi són, què passa? No, estan fent vacances.
0: Sí, jo dic que no sé, és que la calor està condicionant una mica tot, eh? Vull dir,
1: doncs ens haurem d'anar preparant, que potser els mercats s'hauran de fer a cobert, perquè ara estic pensant que la calor no tothom la pot suportar.
0: Exacte, vull dir, perquè quan arriba el migdia és un forn total.
1: La gent gran i la gent petita, la jove, no suportem aquesta calor. Jo no la suporto. Uh-huh. La meva germana diu, és que abans no em feia tant. I jo crec que sí, perquè me'n recordo les cigales que em pujava cap a casa,
0: sí, però estaven revolucionades per la calor. Era de curta durada, de poc, d'uns mesos concrets.
1: Això podria ser.
0: Uns mesos més curts, i ara s'allarga molt. Bé, la Santa Espina per acomiadar-nos fins a la propera setmana.
1: Fins la propera setmana. La Santa Espina l'ha demanat també en Marc Massaguer.
0: Sí, sempre s'hi apunta, i nosaltres la dediquem a tota l'audiència. Adéu-siau, que sigueu feliços.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 6 de setembre de 2026. Un microbús va provocar ahir un incendi a la urbanització de Roca Rossa. Segons algunes informacions no oficials, el vehicle funcionava amb gas liquat, motiu pel qual s'hauria encès de manera més ràpida. Els bombers van estabilitzar el foc al migdia i van confirmar que hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum, tot i que en aquests moments ja està en bon estat. En total s'ha cremat aproximadament una hectàrea de massa forestal. Roca Rossa i Can Camps van tenir l'accés tallat durant el matí i es va evacuar els veïns de les cases més properes. Els serveis d'emergències van rebre l'avís sobre les 10 i 24 i Protecció Civil va demanar el confinament de les dues urbanitzacions. A les 1 i 11 del matí del migdia, amb el mateix mètode, es va desactivar l'alerta. Durant el que va restar del dia, els bombers van continuar treballant la zona per remullar-la i evitar possibles revifades. En total, a Catalunya, 34 municipis es troben en fase d'alerta per risc extrem de patir un incendi. L'Ajuntament de Tordera presenta les activitats culturals i institucionals de la Diada Nacional de Catalunya que s'allargaran des del 2 fins al 13 de setembre. Des del dimecres 9 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la Regidoria de Política Lingüística presenta la campanya Parlem en Català, adreçada als comerços i entitats del municipi. Coincidint amb la celebració dels 50 anys del diari El Punt Avui Més, a la mateixa biblioteca es realitzarà una taula rodona amb el títol El català a les xarxes socials. A la taula rodona hi participen Telma Castro, periodista del Punt Avui i moderadora, Raül García, periodista especialitzat en llengua, Eva Godàs, periodista i director del diari Som Granollers, i Albert Sabater, director de Ràdio Tordera. En Carles Sabater, adjunta de la direcció del Punt Avui, presentarà l'exposició especial de l'homenatge al diari. Dijous 10 de setembre, i coincidint amb la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya i dins dels actes de celebració dels 50 anys de la nostra dansa, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'actuació de l'Esbart Joaquim Ruïra de Blanes. L'endemà, divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb les sardanes a càrrec de la cobla principal de Banyoles a partir de les 11 del matí. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i es donarà pas al cant dels segadors. Per tancar l'acte institucional, la colla de castellers de l'Almaresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte, batejat com a Tòfona i Suro, liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho s'ha creat una plantació demostrativa de més d'una hectàrea a Tordera, on es prové diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sol i de l'aigua. Els primers resultats són positius. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació ja s'han detectat presència del fong de la tòfona en mostres de sòl properes als arbres que havien estat inculats. En esports, el tordarenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. En titulació UEFA d'entrenador, Vila substitueix a Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen d'Alemanya, amb l'objectiu clar d'alliberar els tècnics perquè puguin centrar-se exclusivament a entrenar i fer el seguiment dels jugadors. El nou coordinador s'ha mostrat molt agraït i oportunitat i ha destacat la gran responsabilitat que suposa el càrrec, aprofitant per treure pit de la qualitat del futbol formatiu de Catalunya. I acabem amb una notícia comarcal. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà a partir del setembre les activitats del programa Domum, un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i també a les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de les sessions individuals estètica oncològica, en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicologia conduït per un professional especialitzat que oferirà un espai de suport per ajudar les persones afectades a afrontar el diagnòstic. El programa mantindrà més activitats com el ioga suau, així com xerrades i tallers de divulgació. Amb aquestes noves activitats del programa, que reforça l'acompanyament integral de les persones amb càncer amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida. Acabem amb un cop d'ull al cel. Avui, diumenge 6 de setembre, que tindrem un dia marcat per la calor, amb temperatures que arribaran a les hores centrals del dia als 33 graus. No serà fins dimecres que aquest sol desaparegui i llavors sí que trobarem previsió de pluges i també temperatures més baixes, al voltant dels 25 graus de màximes. Per tant, aquests dies encara de calor i haurem d'esperar dimecres per fer i patir aquesta baixada de temperatures.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Thank you.

0: programa que segueix s'anomena Els Ben Trobats. Els Ben Trobats és una sardana que es va composar, o que va composar el mestre Joan Lluís Moraleda i Corsacs, a petició del grup Els Ben Trobats aquí present, amb camiseta negra i blanca. Aquesta sardana es va estrenar el passat 15 de juny a Sant Cebrià de Vallalta i avui, per la cobla de la Principal de la Bisbal, i avui, per primer cop, s'interpreta Tordera a càrrec del cobla Montgrins. La Margarida Projà, aquí present, va escriure un poema al·lusiu a aquest fet i tot seguit el llegirà.
1: Només espero que us agradi el poema i us vull dir que em fa molta il·lusió poder-lo llegir en aquesta plaça tan emblemàtica, no només pels tordarencs, sinó també pels amics que venen de fora. Gràcies per escoltar el poema. Venim d'indrets diversos. Les nostres vides són sardanes amb tiratges variats. El futur, els curts, el passat, els llargs. Però quan unim les mans i fem rotllana, el ritme que ens encisa i embriaga ens parla d'amistat. El que som ara és música. Ja tenim una sardana com a símbol d'identitat. Les cobles la llançaran als quatre vents. A les places la ballaran peus àgils o cansats. Però nosaltres sabrem per sempre nostra la sardana Els Ben Trobats.

Dit això, poble, quan us vagi bé, endavant, amb la sardana, els ben trobats. Thank you.

0: sardana i ja som.
1: Però
0: que buidaran sobre el... Tots els felicitats d'Enric Ortí i Martí. Enric Ortí és el primer tenor de la Copa Sant Jordi, ciutat de Barcelona i compositor de sardanes. En la seva sardana Sinfonia de Prat va ser premiada com la més popular d'entre les més de 1940 estrenades l'any 2006. La sardana que escoltarem ara, tot dibuixant carícies, tira a 35 de curs per 87 de llarg i el salt és el 65. Obre quan vulgueu, endavant.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
5: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 97.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 6 de setembre de 2026. Un microbús va provocar ahir un incendi a la urbanització de Roca Rossa. Segons algunes informacions no oficials, el vehicle funcionava amb gas liquat, motiu pel qual s'hauria encès de manera més ràpida. Els bombers van estabilitzar el foc al migdia i van confirmar que hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum, tot i que en aquests moments ja està en bon estat. En total s'ha cremat aproximadament una hectàrea de massa forestal. Roca Rossa i Can Camps van tenir l'accés tallat durant el matí i es va evacuar els veïns de les cases més properes. Els serveis d'emergències van rebre l'avís sobre les 10:24 i Protecció Civil va demanar el confinament de les dues urbanitzacions. A la 1:11 del matí del migdia, amb el mateix mètode, es va desactivar l'alerta. Durant el que va restar del dia, els bombers van continuar treballant la zona per remullar-la i evitar possibles revifades. En total, a Catalunya, 34 municipis es troben en fase d'alerta per risc extrem de patir un incendi. L'Ajuntament de Tordera presenta les activitats culturals i institucionals de la Diada Nacional de Catalunya, que s'allargaran des del 2 fins al 13 de setembre. Des del dimecres 9 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la Regidoria de Política Lingüística presenta la campanya Parlem en Català, adreçada als comerços i entitats del municipi. Coincidint amb la celebració dels 50 anys del diari El Punt Avui Més, a la mateixa biblioteca es realitzarà una taula rodona amb el títol El català a les xarxes socials. A la taula rodona hi participen Telma Castro, periodista del Punt Avui i moderadora, Raül García, periodista especialitzat en llengua, Eva Godàs, periodista i director del diari Som Granollers, i Albert Sabater, director de Ràdio Tordera. En Carles Sabater, adjunta al direcció del Punt Avui, presentarà l'exposició especial de l'homenatge al diari. Dijous 10 de setembre, i coincidint amb la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya i dins dels actes de celebració dels 50 anys de la nostra dansa, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'actuació de l'Esbar Joaquim Ruïra de Blanes. L'endemà, divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb les sardanes a càrrec de la cobla principal de Banyoles a partir de les 11 del matí. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i es donarà pas al cant dels segadors. Per tancar l'acte institucional, la colla de castellers de l'Almaresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte, batejat com a Tòfona i Suro, liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho s'ha creat una plantació demostrativa de més d'una hectàrea a Tordera, on es prové diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sòl i de l'aigua. Els primers resultats són positius. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació ja s'han detectat presència del fong de la tòfona en mostres de sòl properes als arbres que havien estat inculats. En esports, el tordarenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. En titulació UEFA d'entrenador, Vila substitueix a Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen d'Alemanya, amb l'objectiu clar d'alliberar els tècnics que perquè puguin centrar-se exclusivament a entrenar i fer el seguiment dels jugadors. El nou coordinador s'ha mostrat molt agraït i oportunitat i ha destacat la gran responsabilitat que suposa el càrrec, aprofitant per treure pit de la qualitat del futbol formatiu de Catalunya. I acabem amb una notícia comarcal. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà a partir del setembre les activitats del programa DOMUM, un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i també a les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de les sessions individuals d'estètica oncològica, en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicologia conduït per un professional especialitzat que oferirà un espai de suport per ajudar les persones afectades a afrontar el diagnòstic. El programa mantindrà més activitats com el ioga suau, així com xerrades i tallers de divulgació. Amb aquestes noves activitats, el programa que reforça l'acompanyament integral de les persones amb càncer amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida. Acabem amb un cop d'ull al cel. Avui, diumenge 6 de setembre, que tindrem un dia marcat per la calor, amb temperatures que arribaran a les hores centrals del dia als 33 graus. No serà fins dimecres que aquest sol desaparegui i llavors sí que trobarem previsió de pluges i també temperatures més baixes, al voltant dels 25 graus de màximes. Per tant, aquests dies encara de calor i haurem d'esperar dimecres per fer i patir aquesta baixada de temperatures.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Thank you. Thank you.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
4: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya, sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Prat de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogó és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
1: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
1: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
3: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
1: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
3: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura que es preveu que es mantingui també demà dilluns afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
5: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
1: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
3: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus a Alcarràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
1: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
3: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
1: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
3: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
6: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
7: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
8: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
9: Entonces es una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
6: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
1: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
3: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
1: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
3: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
1: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
3: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
1: I més successos, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis, al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc.
3: En l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
1: I finalment, 3 persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
3: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i 2 lleus.
1: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
3: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
10: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
11: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
10: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
12: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
10: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Obrint plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
3: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
13: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir ni al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé. Però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això. No crec que n'hi hagi. Doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat. No perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb restes del territori.
3: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
1: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
3: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
14: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
1: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
3: La prova anomenada espirometria mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
1: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
3: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
15: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
16: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobre tot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
15: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
17: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
3: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
18: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer a Fanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
19: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
18: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
1: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
20: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
21: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lennis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi, collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
20: Coincidint amb els dies centrals de la festa, ahir s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Sardà, del celler Boquet d'Alella.
22: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
23: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'últim moicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
20: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
1: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
3: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
24: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
3: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
1: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar IEA de l'avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana.

0: Arrenquem parlant de futbol. La primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 avui al camp del València.
1: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
0: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
2: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que et pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguir objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
0: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
1: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
3: Que no ha sigut un partit d'un nivell superalt per nostre, no ens hem acabat de trobar dins del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara. Al final el seu partit és tan bo perquè ve moltes vegades perquè l'equip ho li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'hora d'arribar.
1: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
0: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
1: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
0: Tornem ara al futbol masculí. A la Primera Federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
4: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callés ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
5: Una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa. No puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
4: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S, contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
0: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, al torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen dos partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitxanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pep Portet, bon dia.
6: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-40, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem, en aquests moments, 2 minuts, 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
0: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport de nou. El Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
1: Dissabte el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana Didac va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
0: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: agost del 2017. També arriba a Xam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
1: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
2: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
3: Y punta al 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Punta al 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen.
0: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
5: Així ho compartiu tot?
6: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres vides.
0: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
7: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
0: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Com us sentiu pensant això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats. Sovint es troba a faltar una mica a la primària, no? O potser no. L'institut, ai, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No m'ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Yeah. Els profes són com, a primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em dones.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí.
3: A mi doncs quan diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí.
3: Sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça, no?
3: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
4: Hi ha cops que crec que els profes són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també, no? Sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
3: Bé. Anar fent, anar fent.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
5: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
5: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
5: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
5: Masses números, hi ha masses números, sóc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números, amb totes les dates i amb tots els anys...
5: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes quan t'expliquen la història i tot això, o què?
5: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
6: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
6: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
6: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
6: Perquè jo no sé els newtons.
4: i les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
4: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
4: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
2: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
2: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades, no aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I a música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
2: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
2: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
3: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO, i ets un crac a les mates?
3: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
3: No.
0: Però per què?
3: O sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
3: no puc, no puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà de tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
3: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir,
3: No. Ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
2: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
2: No.
0: Per què?
5: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
5: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
5: sí,
0: per passar l'estona...
5: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-nos per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre en memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
2: Bueno... O sigui, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest any.
2: Sí, sí, sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de
0: com a
2: tercer.
0: Profe no sempre és, tan, no és el més guai, eh?
2: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
2: millor. Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
2: Clar, a quart ja és com que la gent comença a bueno, a apretar una mica. Mm-hmm. Però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
3: A veure, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'instituto. No. Però tampoc, o sigui, sé què d'anar. Mm-hmm. M'agradaria dir, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama.
3: No.
0: Anar a classe. I no. Per tu, Laia?
6: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
6: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar. A mi m'encanta. Mm-hmm. Estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase, o sigui... La Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a,
6: home,
0: com a titular.
6: És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
5: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
5: No. Els faig bé, però...
0: Els fas?
5: Això sí, sí.
0: I us envien molts deures, per cert? Us demana molta feina fer
5: molt,
0: fora...
5: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
2: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens... pràcticament zero. Uh-huh. Als amics, doncs, és com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més, no sé, jugava més...
2: Sí, estàvem com tots més units, i a l'institut, uh-huh, a ser tants, suposo,
0: es
2: fan
0: molts
2: grups. I a
0: nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, secundària, perquè passeu a tenir molts professors, no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius
3: sí,
0: que sí.
3: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
3: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, uh-huh, és molt proper, i a secundària,
2: exacte,
3: ja no ho és tant, no? O sigui, et dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, uh-huh, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
3: Bueno, més o menys, més o, uh-huh, menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos, són, sí, més exigents també que a primària?
5: Però és que els profes són com... a primària són com una mica pares que diguem, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no?
0: Sí,
5: no sí. Del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
5: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe.
5: Eren molt més cuidadosos.
0: Uh-huh. I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
6: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
6: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula, i pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
6: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe. Mm-hmm.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Va. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
5: Trobo que tindrien que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
5: Com més cap a la vida adulta.
0: Mm-hmm. Més pràctica, potser.
5: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
5: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em donis,
5: no serveixen molt.
0: Uh-huh.
5: Doncs podrien ensenyar-nos com una mica més de vocabulari, mm-hmm, per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
5: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
2: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Mm-hmm. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí. O sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
3: Jo afegiria.
0: Quina?
3: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
3: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro-llengües?
3: Sí.
0: Ah, molt bé.
3: Soc pro-llengües. Perquè... M'encanta l'anglès, per exemple.
0: Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia? Quan la tapa de...
6: Donar-nos una base. O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
6: Sí, sí. I després, per què? O sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. I això, quan després, en un futur, doncs, de sobte, t'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
7: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
8: Com, per exemple, música, i jo la posaria com una assignatura voluntària.
9: Llavors, jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
7: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria, perquè penso que és important.
8: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament, perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
9: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
8: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
9: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
7: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
5: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
5: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com mm-hmm. que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... Mm-hmm. I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix. No.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
5: Jo faria una mica... bastant treballs individuals uh-huh. i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Uh-huh. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
3: A mi posa molt nerviós.
0: Nerviós.
3: Quan diuen treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Clar, i si hagués de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia...
2: Això depèn. O sigui, si tries el grup... potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar. A mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
3: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia ha
6: és
0: fet
6: que a mi
0: un...
6: m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc uh-huh. la que ho tira tot endavant.
0: Tu ets la currante, una mica,
6: sí,
0: no?
6: Sí, jo soc la directora, ja, jo soc la que mano. Aleshores, pues, m'és una mica igual.
0: Uh-huh. Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, que el diferencia el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
5: Sí,
0: Bruno.
5: Sí.
0: I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
5: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups.
0: Uh-huh.
5: Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Mm-hmm. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
2: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
2: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música, i clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? Mm-hmm. O sigui, no t'ensenyen coses més complicades, i l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical mm-hmm. i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que mm-hmm. estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
5: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
6: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalaran les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a patis reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
6: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga a copiar del teu examen, que et pillin i que et posin un 0, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
6: Ah.
0: Ostres. Què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen, que et pillin i tu t'emportes un 0, o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar?
6: És que si només em vol copiar, no és un amic.
0: Oh, molt bé. O sigui, qui te tries, aleshores?
6: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
5: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries sí. Estar amb el teu millor amic i que...
5: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, oh, molt bé, sí, molt bé, sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig anar a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir,
0: i t'encantava.
3: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
3: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Ser la popular de la classe, però tenir moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
2: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, eh? Discreta. Sí, molt bé. Doncs a veure, si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema, algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
3: Tens un grup d'alumnes sí. Super enrotllats, o sigui, són lo millor, la crem de la crem,
0: sí.
3: Però té unes notes que són una completa caca. O... tens uns alumnes que són superintel·ligents, però és que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida i que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos, i això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors, vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti, vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
5: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
5: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
5: I si hi ha alguna que no entenem, doncs ho representa. A vegades fa mini obres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt sí. Entretingut i...
5: A més, posa treballs visual. Divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens...
5: A la mínima s'enfada. O sigui,
0: fas potser, una broma... Potser el feu enfadar, vosaltres.
5: Però és que parles un moment... Oh, mira, l'altre dia el meu amic em va fer una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Llavors... Potser és que estava rient més del
5: és
0: compte.
5: És que...
0: eh?
5: Però no cal.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
3: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva signatura fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
3: És la cosa bona, boníssima.
0: I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
3: És allò. Que no... Que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica... Jo, la cosa bona.
2: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... O sigui,
0: us fa pensar, no? Una
2: sí,
0: mica?
2: Gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és, bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
0: Home, no!
2: Es posa amb el mòbil i ens diu... obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
2: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
6: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar, o és avorridíssim.
3: O passa,
0: no?
3: O passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe, o no?
5: No.
0: No, eh? No. Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
5: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. i vale. Estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
6: Sí,
3: sí, sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying. Li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
3: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
0: I li feien saber tot això?
3: Sí, sí, s'ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
0: Clar, i vosaltres també heu observat això, no?, que hi ha una mica menys de respecte.
4: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
0: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
4: Sí,
0: no?
4: Sí,
0: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys. Companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
6: Sí, sí. Jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
6: I ara a la meva classe li he donat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
3: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: Fortíssim, que li tirin un Kiko a un profe.
3: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
3: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
0: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no en tenen culpa, quines altres coses us acudeixen que també són millorables?
6: L'autoritat. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
0: Ja. La resta no penseu, ho veieu així?
3: Sí, totalment.
0: Però després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
4: A veure, si es passa, clar, sigui... Quan ets massa estricta, crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament, l'havies cagat.
0: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
5: Que quan calgui tingui autoritat... I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
0: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb mà duríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
3: Relaxats.
0: Relaxats, eh?
3: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
0: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen el braç sencer. Va, si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
10: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
11: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
10: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
12: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un super càstig per una cosa mínima.
11: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
12: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
11: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
12: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
10: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
11: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat, doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo. No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
0: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
3: Sí.
0: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
3: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
5: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball, ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, perquè una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
0: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
5: Sí, jo crec que sí.
0: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes... com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ho veus claríssim?
3: Sí, sobretot perquè no el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No podem permetre.
0: En quins casos? O sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
3: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes a darrere.
0: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
6: Repetir,
0: no faries.
6: Perquè crec que també desmotiva molt a l'alumne.
0: Allunyar-se dels companys...
6: Sí, clar, i crec que ja és com ja... Pues no serveixo per res, pues ja no...
0: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
2: A veure, jo... estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... però hi ha gent que si s'està esforçant i realment, o sigui, vol tenir bona nota, o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, però després molts cops potser després li va bé.
0: Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
5: Tots.
0: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
5: Sí.
0: En què ho veus?
5: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
0: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, o no? No sé, com ho veieu?
5: Alguns, sí.
0: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
3: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i jo llavors m'hi vaig tornar.
0: Tu t'hi vas tornar.
3: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant a l'educació del meu fill?
0: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
2: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
0: Què consideraries un càstig excessiu?
2: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o...
4: però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen, bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe, i que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no és
0: significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar, sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent. Diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu, com a conseller d'educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller, que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
13: jo
0: comença?
13: El Didac.
0: Bruno.
13: Sí,
0: el Didac.
4: Qui era el Didac?
0: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
4: Sí,
0: per què?
4: És massa. No cal.
0: Creieu en el sistema de copiar?
4: No.
0: Com a càstig?
3: No. De fet, l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
0: Ja.
3: Els serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
0: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar la Teresa, per exemple, aquesta
3: la
0: mare...
3: Teresa, a mi no.
0: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
3: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
0: El conseller, eh?
3: Però per què una assignatura suspesa?
0: Una assignatura és un marge per poder, no?
3: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
0: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
3: Em refereixo a troncal, segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, uh-huh. No? Però imagina que has suspès educació física perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
0: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
13: Jo?
4: Didac.
0: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys? Cristiana, sí? Acceptes el consens?
3: Sí, accepto.
0: Molt bé, doncs va, ara si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona, amb què us quedeu i quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull. A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
13: Ai, no, comencem per un altre.
0: Sí? Hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
5: Em quedo amb que... Està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
0: Comportament, potser també la motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
5: No.
0: No, perquè com que fas com autocrítica, dic, potser ja està allà... Està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
5: No, tampoc sóc el que es queia callat tota l'estona.
0: Us entén, no ets?
5: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
0: Està bé.
5: Però sí que veig alguns amics, són uns liantes, llavors sí que són...
0: Molt bé, per tant, el missatge una mica pel que veus, no?
5: Sí.
0: Cristian, tu amb què et quedes de tot el que hem comentat?
3: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tiren molta tela darrere.
0: Pues també. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, enviar-los un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
3: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. O sigui, som molt partidari de la disciplina.
0: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, sí. Tu què?
4: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Això està molt
4: no
0: bé.
4: No posa la seva part.
0: Ja està, és interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos, una mica. Clar. També en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
13: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
0: Uh-huh. I en quin sentit, què vols dir?
13: Doncs que, clar, els alumnes pues, també ens hauríem de comportar una mica. Uh-huh. I els profes haurien de saber controlar una classe.
0: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
3: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares. Mm-hmm. I l'educació, o sigui que...
0: Molt bé.
3: Bé.
0: Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? Que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se, i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat. I la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes, i una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat, i gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: festiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més importants d'avui divendres 14 d'agost de 2026. Avui a les 8 de la nit hi ha el sopar de colles. Es farà a la plaça de l'Ajuntament i s'han vengut tots els tiquets. Rocarrossa celebra aquest dissabte l'aplec de la Mare de Déu al monestir i es farà la processó, una rosada i altres activitats. El Fotoclub Tordera organitza una nova edició del concurs de fotografia digital de Festa Major. També hi ha un concurs per a joves. I aquest diumenge hi ha el torneig de petanca i la cursa de bicicletes. Això donarà començament a la Festa Major 2026. Ampliem la informació d'aquestes notícies, d'aquests titulars, i és que la gent de Tordera haurà d'anar disfressada al sopar de colles de pagesos i pageses. Just després del sopar de colles hi haurà un correfoc infantil que passarà per diferents llocs del poble i, per acabar la nit, música dels anys 80, 90 i 2000 amb la Casets DJ. A l'aplec de Rocarrossa hi haurà concerts, mostres de poemes i activitats per a tota la família. La gent que vulgui tiquets per la rosada han de saber que valen 11 euros. Inclou arròs, pa, beguda i gelat i es poden reservar al local social de la urbanització. El concurs de fotografia del Fotoclub, el d'adults, valdrà diners i cal inscripció prèvia per participar. Però el de nens no caldrà. Les categories del concurs d'adults seran de Festa Major i Foc. Per tant, la gent que podrà participar a aquestes dues categories. I el torneig de petanca serà a les 9 de la matí, el diumenge, recordem, i es pot fer la inscripció al telèfon 639-64-31-63. Recordem, 639-64-31-63. La cursa de bicicletes es farà a la tarda i la inscripció es podrà fer el mateix diumenge de manera presencial al camí ral a 4:45 de la tarda. Pel que fa al temps, avui a Tordera tindrem temperatures altes. De fet, les més altes de la setmana, perquè podríem arribar als 36 o 37 graus. Avui el sol, que serà el protagonista. I les pluges s'hauran d'esperar, perquè avui no n'hi hauran.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. El cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: of America.
1: Radio Tordera, la emisora que te escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 6 de setembre de 2026. Un microbús va provocar ahir un incendi a la urbanització de Roca Rossa. Segons algunes informacions no oficials, el vehicle funcionava amb gas liquat, motiu pel qual s'hauria encès de manera més ràpida. Els bombers van estabilitzar el foc al migdia i van confirmar que hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum, tot i que en aquests moments ja està en bon estat. En total s'ha cremat aproximadament una hectàrea de massa forestal. Roca Rossa i Can Camps van tenir l'accés tallat durant el matí i es va evacuar els veïns de les cases més properes. Els serveis d'emergències van rebre l'avís sobre les 10 i 24 i Protecció Civil va demanar el confinament de les dues urbanitzacions. A les 1 i 11 del matí del migdia, amb el mateix mètode, es va desactivar l'alerta. Durant el que va restar del dia, els bombers van continuar treballant la zona per remullar-la i evitar possibles revifades. En total, a Catalunya, 34 municipis es troben en fase d'alerta per risc extrem de patir un incendi. L'Ajuntament de Tordera presenta les activitats culturals i institucionals de la Diada Nacional de Catalunya que s'allargaran des del 2 fins al 13 de setembre. Des del dimecres 9 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la Regidoria de Política Lingüística presenta la campanya Parlem en Català, adreçada als comerços i entitats del municipi. Coincidint amb la celebració dels 50 anys del diari El Punt Avui Més, a la mateixa biblioteca es realitzarà una taula rodona amb el títol El català a les xarxes socials. A la taula rodona hi participen Telma Castro, periodista del Punt Avui i moderadora, Raül García, periodista especialitzat en llengua, Eva Godàs, periodista i director del diari Som Granollers, i Albert Sabater, director de Ràdio Tordera. En Carles Sabater, adjunta de la direcció del Punt Avui, presentarà l'exposició especial de l'homenatge al diari. Dijous 10 de setembre, i coincidint amb la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya i dins dels actes de celebració dels 50 anys de la nostra dansa, la plaça de l'Església serà l'escenari de l'actuació de l'Esbar Joaquim Ruïra de Blanes. L'endemà, divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, la jornada començarà amb les sardanes a càrrec de la cobla principal de Banyoles a partir de les 11 del matí. A les 12 tindrà lloc la tradicional ofrena a Lluís Companys per part de les entitats i institucions locals. L'alcaldessa Elisabet Mejías farà el Parlament amb motiu de la Diada i es donarà pas al cant dels segadors. Per tancar l'acte institucional, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima aixecaran un pilar i l'acte finalitzarà amb un vermut popular. Una plantació experimental a Tordera estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. El projecte, batejat com a Tòfona i Suro, liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Per estudiar-ho s'ha creat una plantació demostrativa de més d'una hectàrea a Tordera, on es prové diferents tipus de plantes, sistemes per introduir la tòfona i diverses tècniques de gestió del sol i de l'aigua. Els primers resultats són positius. Els investigadors han comprovat que les esmenes calcàries han modificat les característiques del sòl i l'han fet més adequat per al desenvolupament de la tòfona negra. A més, només un any després de la plantació ja s'han detectat presència del fong de la tòfona en mostres de sòl properes als arbres que havien estat inculats. En esports, el tordarenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. En titulació UEFA d'entrenador, Vila substitueix a Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen d'Alemanya, amb l'objectiu clar d'alliberar els tècnics perquè puguin centrar-se exclusivament a entrenar i fer el seguiment dels jugadors. El nou coordinador s'ha mostrat molt agraït i oportunitat i ha destacat la gran responsabilitat que suposa el càrrec, aprofitant per treure pit de la qualitat del futbol formatiu de Catalunya. I acabem amb una notícia comarcal. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà a partir del setembre les activitats del programa Domum, un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i també a les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de les sessions individuals d'estètica oncològica, en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicologia conduït per un professional especialitzat que oferirà un espai de suport per ajudar les persones afectades a afrontar el diagnòstic. El programa mantindrà més activitats com el ioga suau, així com xerrades i tallers de divulgació. Amb aquestes noves activitats del programa, que reforça l'acompanyament integral de les persones amb càncer amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida. Acabem amb un cop d'ull al cel. Avui, diumenge 6 de setembre, que tindrem un dia marcat per la calor, amb temperatures que arribaran a les hores centrals del dia als 33 graus. No serà fins dimecres que aquest sol desaparegui i llavors sí que trobarem previsió de pluges i també temperatures més baixes, al voltant dels 25 graus de màximes. Per tant, aquests dies encara de calor i haurem d'esperar dimecres per fer i patir aquesta baixada de temperatures.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Mireies, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ladies and gentlemen, please welcome The Cause.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir: vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir:

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs vinga, som-hi. Aquí estem de nou per compartir i escoltar junts aquestes estrenes d'aquesta nova setmana, ja encetant el mes de setembre. I és que, mica a mica, l'estiu se'ns va apagant i anem encarant ja la tardor del 2026. Sigui com sigui, la música no s'atura, els èxits segueixen sonant i la música nova, que segueix sent protagonista setmana rere setmana, en aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix, a través d'aquestes estrenes que t'acompanya, com us deia, setmana rere setmana. Avui començarem a casa nostra, a Catalunya, amb Biel Bullic. Ell és un cantant i compositor i productor independent originari de Sant Just d'Esvern. La seva nova cançó, la qual escoltarem per iniciar avui el nostre camí, es diu Un desig. És una d'aquelles cançons que giren al voltant de la idea d'imaginar una vida compartida a llarg termini. És la projecció de futur d'una relació sana. Un desig és la nova de Biel Bullic. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La nova i recent història de Biel Bullich es diu Un desig, aquest cantant, compositor i productor originari de Sant Just Desvern, al Baix Llobregat. I és que així amb ell, amb aquesta cançó anomenada Un desig, hem començat a caminar per aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge internacional cap a Toronto, cap al Canadà, amb Frank Walker, que és un reconegut DJ i productor de música electrònica, i Alexander Stewart, que és un cantant i compositor de música pop, nascut també a Toronto, al Canadà. I junts ens presenten la cançó Missing Place, que ens parla de trobar el sentit de la vida i l'estabilitat a través de l'amor.

Missing Peace, aquesta és una de les cançons de Frank Walker i la col·laboració i participació en la veu de Alexander Stewart, aquest cantant i compositor també de Canadà. El ritme que ens han portat ells dos i ara mateix amb la participació en aquestes estrenes d'aquesta setmana de Blanca Campins, que és una cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art nascuda a Barcelona, ens ofereix ara mateix la seva nova cançó, que és Microfamós, de Pacotilla, que és una sàtira brillant i afilada sobre les relacions modernes de l'era digital i la fauna urbana de ciutats com Barcelona.

micro famós de Pacotilla. Aquesta és la nova cançó de Blanca Campins, cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art de Barcelona. Així ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, fem un viatge de nou i en aquest cas anem fins a Austràlia per escoltar Angus and Julia Stone, que són un duet de germans cantautors originaris de Sydney, d'Austràlia. La cançó que ens presenten és The Cherry Farm, que gira al voltant de l'absència, la pèrdua i la impossibilitat d'acomiadar-se d'algú estimat. The Cherry Farm, Angus and Julia Stone.

Des de Sydney i Austràlia, així arriben Angus and Julia Stone, aquest duet de germans cantautors, la cançó de Cherry Farm, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya per escoltar Car. És el nom artístic de Carmen Palací Ribas, nascuda com a artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica, originària de Benissa, la comarca de la Marina Alta, Alacant. Ens presenta la cançó Addicte a tu, que és el primer avançament del seu proper disc d'estudi, i la cançó ens submergeix en una atracció física i emocional totalment obsessiva i addictiva, gairebé hipnòtica.

Addicte a tu, aquesta és la nova cançó de Car, és una de les veus, tenint en compte aquest 2026, una artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica que ens arriba des de la Marina Alta, des d'Alacant, la seva cançó Addicte a tu, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. I anem ja per al més nou de Bryan Adams, és un històric cantant, guitarrista i compositor i fotògraf, nascut al Canadà, amb una carrera realment estratosfèrica que supera els 50 anys i acaba en un més de 100 milions de còpies a tot el món. Ens arriba amb la seva nova cançó que es diu The Ballad of Terry Fox. Aquesta cançó que és bé arribada d'una enorme càrrega emotiva, perquè és l'homenatge a un heroi, és un tribut directe a Terry Fox, una de les figures més estimades i heroiques de la història del Canadà. L'any 1980, després de perdre la cama dreta a causa d'un càncer d'ossos, en Terry va iniciar la coneguda Marató de l'Esperança, corrent milers de quilòmetres a través del país amb una cama artificial per recaptar fons i conscienciar sobre la investigació contra el càncer. Per tant, ell li fa un homenatge en la seva nova cançó, que es diu així, The Ballad of Terry Fox, la nova de Bryan Adams.

A Catalunya, ara mateix amb senyor Corella. És el nom artístic d'en Jordi Corella, un cantautor independent originari de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Aquesta cançó, Com m'agrada l'estiu, bé, és una de les peces lluminoses i vitals de la seva discografia. És un manifest clar a favor de la desconnexió, la lleugeresa i la vida sense presses, com passa l'estiu. Com m'agrada l'estiu, el més nou de senyor Corella.

La cançó es diu Warrior, és el més nou de la cantant Delta Goodrem. És una superestrella del pop, cantautora, pianista i actriu, nascuda a Sydney, a Austràlia. La seva cançó Warrior, que és la més nova que ha donat a conèixer aquesta setmana, ens parla bé d'un missatge profundament empoderador sobre la resiliència, el creixement personal i la força interior. De fet, la cançó, com hem pogut escoltar, té molta força. Warrior, el més nou de Delta Goodrem, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que segueix al teu costat, siguis on siguis, com cada setmana. Tornem a Catalunya per escoltar en Matu. És un projecte musical de Mateu Feliu, un jove cantant i compositor independent de Premià de Mar, i que s'ha consolidat com una de les veus clau de la música urbana, el trap en melòdic, el rhythm and blues i l'afrobeat en català. La seva nova cançó es diu Fellini. És una picada d'ullet directa a l'univers del cèlebre director de cinema italià Federico Fellini.

Des de Premià de Mar, al Maresme, ens ha acompanyat Mateu Feliu, més conegut com en Mato, i aquesta és la seva cançó, anomenada Fellini. Així és una altra de les històries noves que sonen en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Dylan John Thomas, que és un cantautor i guitarrista nascut a Glasgow, a Escòcia, i la cançó que escoltarem d'ell és Come and Get It, i que ens parla i explora, més ben dit, els conflictes interns, les contradiccions i les tensions que s'experimenten en arribar a la joventut adulta.

Des d'Escòcia, així ens ha arribat Dylan John Thomas amb aquesta cançó Come and Get It, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Anem per Javito, que és el nom artístic de Javi Alonso, un cantant i MC de música urbana i de rumba, nascut a Mataró, al Maresme, i amb la seva nova cançó que es diu Que no s'acabi mai, que és una oda a gaudir del present i dels vincles autèntics.

La nova cançó de Javito, que no s'acabi mai, des del Maresme, des de Mataró, així ens arriba amb aquesta cançó i aquest ritme que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diuen Good Neighbors, és un duet britànic d'indie pop format a Londres, Anglaterra, a finals del 2023, i amb la seva nova cançó que escoltarem ara mateix, Mary Jane. És una cançó que van compondre en poca estona i és un retrat cru, vibrant i a vegades incòmode de l'enamorament cec i també l'obsessiu. Mary Jane és el més nou dels Good Neighbors.

La cançó es diu Mary Jane, és la més nova, la més recent d'aquest duet anomenat Good Neighbors, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Lapiaz és el projecte artístic de Jordi Lapiaz, un músic, cantant i compositor independent de català. Ell ens porta la seva nova cançó anomenada Tu i jo, que és un retrat íntim de la complicitat, el refugi mutu i la intimitat compartida. Nova història de Lapiaz, ara mateix, a estrenes.

0: aquesta cançó, tant tu i tant jo, però no sap conjugar un nosaltres.
1: La Piaz, aquesta és la seva nova cançó, Tu i jo, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes que s'acaba. Arribem al capdavall del nostre camí, però abans encara ens queda una cançó, que és la que ens portarà Marley. Marley és una coneguda jove cantautora, productora i creadora de contingut emergent, independent, que arriba des de Londres, Anglaterra, una nova artista, amb la cançó Baddest Bee, que és la abreviació estilitzada de Baddest Beach, o la borda més dolenta, o la reina absoluta. És un autèntic crit d'autoestima en clau humorística i irònica davant la crua realitat econòmica moderna. Baddest Bee, amb Marley, posa punt i final aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.